El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana. El regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris de la EBA, dels vehicles de mobilitat, doncs, és recordar doncs, la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portar llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament doncs, circulant per voreres o zones exclusivament per a vianants, ni tampoc utilitzar auriculars o altres dispositius que puguin distreure doncs, a la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km hora ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i per als menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies i encara que aquestes travessin també nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat doncs, hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica a la Direcció General de Trànsit, a la DGT, disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb un certificat de circulació amb codi QR i identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per a més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Trànsit. Més notícies. El Complex Esportiu Municipal El Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona neix amb una doble fita molt especial. Celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lliure, tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. D'altra banda, la jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, Masterclass de Cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per a connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM als Joncs. Un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i pensar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada. Una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM als Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant doncs, els esportistes, per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de la sortida oficial, el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats força d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional
ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart amb el solar de l'Avinguda de la Font. Parlant de música, en el marc del ventilador podreu escoltar doncs l'himne de la Festa Major, la cançó oficial de la Festa Major 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltarem més endavant en el marc del magazín estiuenc de Ràdio Cunit, El Ventilador. El dissabte 11 de juliol també recordem, doncs, després del sempre espectacular Castell de Focs de la Platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font, vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugades d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els Mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els Cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercavirres, doncs infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Increcento, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull, doncs, els teus mocadors oficials a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Més notícies. També queda obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en aquest enllaç que trobareu a cunit.cat, la web de l'Ajuntament. A la seu electrònica de l'Ajuntament també teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN 0048. Fent clic també a l'enllaç que trobareu, podreu presentar la matrícula de pel vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també recordem que també són el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Estàs pensant, doncs, a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu tota nota dels usuaris de tota la informació necessària per a formalitzar la vostra preinscripció. Recordeu, el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 de 2 del migdia i horari especial el dilluns 22 de juny de 9 del matí a 2:15 de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2:15 de 6 del vespre. La nostra oferta formativa pel curs vinent és... Tenim, doncs, una gran varietat dels cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària. Preparació de les proves d'accés. Accés a cicles formatius a grau superior. Accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització.
Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa.

Quan calgui, relaxació final en Savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir d'avui per les activitats de l'estiu jove 2026. Joves, ja podeu consultar la vostra programació d'activitats, doncs, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir d'avui, on més informació podreu trobar a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. A més a més, també Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme, el que acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows de Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. Més notícies, nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través del servei iFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com a aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5. Oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.le que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre iFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del nostre municipi. Més notícies. La Nit d'Empresa 2026 reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. Mas Solés va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial Gran Penedès a la trajectòria professional i Vall Formosa rep el gran premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa de l'Any. Aquest passat divendres, la Federació Empresarial del Gran Penedès va celebrar, doncs, la Nit de l'Empresa, que va reunir prop de 500 representants del món empresarial, econòmic i institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massoler va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores, d'Impro Show, i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit al llarg de tota la nit.
actes va

0: anunciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que fan possible, doncs el qual en la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i del Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervindre l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, d'alcaldies del territori i d'institucions econòmiques i acadèmiques. El Gran Penedès es viu actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va destacar i va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer a Manlleu Origen, Silab Diagnòstics, Eix Diari, Hidramèdia, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cotmar Aluminis, Nima Grup d'Automoció i Polisport, així mateix el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrada SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, com exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit de l'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAC i reforça doncs, més personal i la col·laboració del CEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa des d'aquest dilluns el dispositiu de temporada de bany 2026, el qual també està actiu a les platges de Cunit i que s'estendrà fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de campanya, torna a estar operatiu també el visor de platges interior.gencat.cat estat platges, que permet consultar el temps real, l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que enguany es reforça amb més personal i amb col·laboració del sistema d'emergències mèdiques, on aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. I el Penedès també passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega, doncs, 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir, doncs, de les 12 de la nit del passat dia 10 de juny i el qual, doncs, ja està actiu. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per a millorar la cobertura d'horaris del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falc. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. I també recordem que l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. També la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any a la nostra comarca. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, al que alerta un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. però encara tenim més notícies, i és que avui, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a partir de les 6 de la tarda, farem una retransmissió des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, a qual està situada la nostra unitat mòbil número 1, per fer, doncs, el ple de cloenda del Consell d'Infants de Cunit d'aquest curs 2025-2026. El que, doncs, avui a la tarda se celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit aquest ple del Consell d'Infants per donar clausura a aquesta temporada. Recordem que el Consell d'Infants és un espai de participació, iniciativa i implicació dels nens i nenes del municipi que té com a objectius generals fomentar la cultura de la participació, dels principis democràtics en els infants, recollir les opinions i propostes dels infants envers a un tema anual escollit per algun agent actiu en el projecte per tenir-les com a base del pla de treball anual del Consell dels Infants, contribuir a la construcció de la vila aportant-hi el punt de vista dels infants, fomentar la discussió ordenada, el debat com a forma de coneixement, donar a conèixer la voluntat de comunicació i de renovació del Consell dels Infants i engrescar de nois i noies a formar-ne part. El Consell dels Infants està format per un mínim de 25 i un màxim de 30 nois i noies d'entre 10 i 12 anys, de 5è i 6è de primària, escollits pels propis alumnes. El ple, doncs, d'aquesta tarda serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a través de les 3w.radiocunit.cat. I continua l'atenció presencial de la campanya de renda a Catalunya. Recordem que l'ATC ha desplegat 40 oficines aquest 2026, de les quals 12 són de reforç temporal per oferir assistència als contribuents. Recordem, doncs, que les oficines que tenim més a la vora són, per exemple, la de Vilanova i la Geltrú, a la plaça Beatriu de Claramunt, número 4, local Esquerra. I també, doncs, el Vendrell, al carrer Narcís Monturiol, número 24. Del Vendrell. Més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i tindrà lloc, doncs, aquest 18 de juny, doncs, aquest dijous a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació i inscripcions al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçant-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el canvi d'horari del ioga a la platja, al qual les sessions canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem que aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la plaça de turisme tenim la ballada de sardanes amb la Copla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit, amb l'organització de l'Ajuntament de Cunit i el suport de Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn al migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafuor. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant el matí i es mar a tot.
3: Salta y viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
0: De extra perruita te
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Molt bon dia a tots i totes, benvinguts una... un dia més a la vostra sintonia. Benvinguts al magazín d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit, el ventilador.
1: El ventilador.
0: Comencem a caminar a través de les zones de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat, al qual us donem la benvinguda i us recordem que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
0: També tenim la nostra web actualitzada i modernitzada. Ja ho heu sentit, les notícies amb intel·ligència artificial. Sí, senyor, www.radiocunit.cat, on us podeu posar en contacte amb nosaltres i també, doncs, com no, les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre, i agraïment a la vostra participació us en donareu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Donem la benvinguda als oients també que ens sintonitzen i també a la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Caldevila, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévaro, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara passant el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 17 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia. I per combatre la calor, aquí arriba, escolta, el ventilador. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitjoret abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit i el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, també connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. La previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Amb la 11, aviam si tenim sort i engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11 de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn. I també esbrinarem l'estat de les platges. Quines banderes tenim? Tenim bandera verda, vermella, groga? Això ho sabrem de la mà de Josep Miró. A més, també, i com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, amb les efemèrides. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I encara tindrem moltíssimes més sorpreses que ens arriben a través de la xarxa de comunicació local de Catalunya. I a banda de tot plegat, també, com no, ens arriba el nostre espai d'entrevistes musicals Sol d'hivern d'estiu, amb Toni Camaro. També la nostra psicòloga, Maria Rosa Blayota, igual com sempre ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia pel que fa a l'estiu. I com no, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig de diversos regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionar el producte quilòmetre zero. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda del Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium al carrer Monturiol 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, també un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita per les dues, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. La Marina, també dos esmorzats al passeig marítim 147 local 2 a primera línia de platja. I al bar La Pinya també dos esmorzats més al carrer Conca de Barberà número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lunch, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell. I la bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito de la Diligència. Sí, sí, la Diligència, que ens ofereix també dos vermuts aquí a la plaça de Sant Cristòfol. I no et perdis la revetlla de Sant Joan, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! La revetlla de Sant Joan de la Diligència, on hi serà present Son DJs Kilòmetre Zero, amb un servidor al qual deleitarà amb la millor música, la millor festa, cotillon, cava, coca, que corri, doncs, a la millor revetlla en el rovell de l'ou del nostre poble, en ple casc antic, sí senyor. A més, també tenim la peixateria Cunit, que ens ofereix les cues de ràpid, l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal, i la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, de la mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Camisseria Jaguara, mig cru de carn picada a l'Avinguda Barcelona, 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social a Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043, de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al passeig marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, i al costat mateix la penya Bètica, també amb aquest sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un fantàstic lot de regals consistents en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. Amb una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. El Pollo Loco de Cunit. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Amb el Yuri, amb el Josico, en fi. Els trobareu a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni l'última pel·lícula fantasma de la temporada, eh? Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada, número 17. Ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones aquí a l'Avinguda Mediterrani número 2, eh? Cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
4: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament, a falta de 10 minuts per les 11 del matí, comencem doncs a repassar, a desgranar doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026, començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Reus tindrà un pulmó verd de 18 hectàrees. Pel que fa a urbanisme, Guaita promet el parc més gran de la ciutat entre l'estadi i les piscines municipals. En fotografia de portada, un descuit que ens podria haver costat molt car. Ruptura de la via entre Vilanova i Sitges, el dissabte al matí, després d'uns treballs de manteniment. En fotografia de portada observem un tren parat just a sobre del tall de la via que s'aprecia al detall. D'altra banda, a Tarragona, platges més netes aquest estiu. S'intensifica la campanya de sanejament fins al 14 de setembre. I pel que fa a societat, vaga de metges a Tarragona. Seguiran sense fer hores extres. En política, Zapatero comença avui a declarar davant el jutge després de l'escàndol Plus Ultra. Deixem el diari de Tarragona, ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb el següent titular. Setge judicial al PSOE. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del Partit Popular i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat la UCO i està influïda per Leire Díez. En fotografia de portada tenim el G7 que volarà la pau a Ucraïna. Amb l'acord de pau, els Estats Units d'Amèrica i Iran, suposadament, doncs, encarrilats amb els líders del G7, el que pressionen la Rússia de Putin perquè accepti també entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky va aprofitar ahir també la cimera per buscar la complicitat de Trump. I la CNMC investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. També tenim primers acords de fer viable la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial, el projecte de Móra la Nova, el que haurà d'avalar Brussel·les. I Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic. 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens set a portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurelallibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem una pissarra escardada en 2 trossos. En una no hi posa res i en l'altra, doncs, per exemple, tenim i es llegeix increment dels pressupost, desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge del català, aules que cremen, reconeixement de l'etapa O3 i PAE, el que defensem l'educació pública, en diversos punts a l'alça. I és que tenim el següent titular. Fi de curs. I ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i el rebuig frontal a les protestes i a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Pel que fa al dia d'ahir tenim, doncs, els Mossos de Schrödingen. El vaivé de Parloni d'Interior amb el pla pilot d'agents a les escoles rivalitza amb les incoherències de Trump sobre l'Iran. I també tenim crònica d'Anna Serrano. El govern xiula sobre l'expulsió dels cantaires. Crònica de David Portavella. Nova qüestió de confiança de Junts a Sánchez. I pel que fa a l'esportiu, tenim a Robert Martínez, el tècnic balaguerí que afronta el seu tercer mundial. El 2018 va ser tercer en Bèlgica i ara guia la sòlida Portugal. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de Jordi Bordes. No hi ha qui et salvi, Regina. Imma Merino, Valèria i la Dus, Francesc Espiga, la Sagrada Família, i ara què? David Bruguer, Vells per la Ràdio, Núria Estorc, Els Cantaires, Cati Morell, Ciència que Transforma, i Josep Gifreu, Dues Nacions? A la capçalera tenim entrevista a Oriol Bonet i Manero. Bateria de Love of Lesbian, el que declara: no em considero ni músic ni artista. I també tenim l'Observatori Municipal a Paterna, on es llegeix del cinturó roig al cinturó de Sagrego. Entrevista al cap de l'oposició, Paco Sabater. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit general. A falta de 5 minuts per les 11 del matí, comencem doncs per La Vanguardia, el que han set a portada sota l'ombra de la corrupció. El PSOE, doncs, està a la guait per la declaració de Zapatero davant del jutge. Sánchez dona suport a l'expresident que tractarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà l'Eifuar com a Cerdán. A més, tenim el cas Leire. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a la UCO. La COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. I el jutge Pokémon Go serveix doncs per a crear, el joc Pokémon Go serveix per crear mapes d'ús militar. En fotografia de portada observem doncs a Zelensky i Trump que conversen en un moment de la cimera celebrada a Évian-les-Bains. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. Però encara tenim més titulars. Tenim Summit Salut. El sistema de salut aposta per la intel·ligència artificial, però sota control humà. A la Galeria d'Art, Jaume Sabater compra la històrica sala Parés i assegura el seu futur. I pel que fa al Mundial 2026, els deures pendents d'Espanya per a superar el seu trist debut. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb aquesta gran imatge, el que observem a Trump al centre en una fotografia de família ahir a la cimera del G7 a Évian-les-Bains. I amb els següents titulars. Trump apressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units d'Amèrica adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear patirà conseqüències terribles i llença un dard a Netanyahu. Sense mi no existirien. D'altra banda, l'objectiu és la visió integral del desenvolupament d'infraestructures. Catalunya avança cap a la congestió dels aeroports. El govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. A la capçalera marxem al periòdico també amb la cultura que obre el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani, el que observem també en aquesta fotografia a la capçalera d'aquest mateix rotatiu. Però encara hi ha més titulars. Tenim recàrrec triplicat. La taxa turística dels creuers que facin escala curta a Barcelona pujarà a 30 euros. Pel que fa a política comercial, Competència obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. Pel que fa a l'estiu calorós, Barcelona amplia en un central la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. I a Barcelona, la Ronda Litoral absorbeix doncs, la pujada de persones sense sostre que puja un 45% en un any. A més, la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a la UCO i diu que amb Leire sols va prendre 2 cafès. El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d'eleccions del Partit Popular i Junts. I per últim, repassem El País, el que ens ha portat en aquesta gran fotografia, el que observem a Mercedes González, ahir durant la seva compareixença al Senat. La directora de la Guàrdia Civil compareix al Senat i declara: no he participat mai en cap trama vers la UCO. Mercedes González nega haver interferit en la investigació que afecta el govern. Reconeix 2 trobades amb Leire Díez, però nega que ha influït en les seves decisions. Zapatero declara avui davant el jutge Calama, convençut de la seva innocència. Però encara hi ha més titulars. Un col·legi públic de Madrid exemplifica la nul·la preparació de les aules per a estius extrems. Escoles sufocants, alumnes xitxarrats. Com diu aquest diari, la taxa turística també refrigera les aules de Barcelona. I el PSOE i Sumar frenen una iniciativa del Partit Popular i Junts que demana eleccions ja. La presidència del Congrés recorda que és potestat de Sánchez. A més, Espanya i Mèxic organitzen una reunió entre el rei i Sheinbaum. I pel que fa a apartat internacional, tenim a Trump que eleva la pressió sobre Netanyahu i Putin a la cimera del G7. I pel que fa a economia, la COE ataca l'absentisme per a l'augment de baixes laborals. A la capçalera tenim tribunals. Ordre de detenció vers Moulià per no acudir a una citació judicial. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és el moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya que, hora a hora, ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
6: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
5: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa.
7: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
8: Chavalote, estàs sintonitzant el 107, Ràdio Cunit.
9: Este verano no te vayas pel pueblo, nos quedamos Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Ràdio Cunit 107.0.
7: Buena, esa es buena, esa me gusta.
10: A mí me gusta mucho Cunit, Ràdio, Paella, Toro, Sevillanas, Ole, Sarana, muy buena, Ràdio Cunit.
11: Nos acaba de descubrir la ràdio con Pepito. Nos acaba de descubrir la ràdio con Pepito, l'escoltem tot el dia per internet, que s'escolta molt bé, eh?
7: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
12: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutades de denominació d'origen IGP de Baix. Con rècord Guinness vigente des de 1990. La diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la nostra línia, i la resta de serveis de rodalies i regionals. Per que fa referència a la nostra, recordem que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Avui, doncs, pot haver alguna altra incidència. S'havia detectat, doncs, un tall al rail de la via en un dels treballs, però sembla ser que la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos. Pel que fa la resta, a l'R3, degut als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig a Puigcerdà, amb consulta als seus nous horaris. A la Rodalies de Lleida, a l'R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4, i a més a més també perquè fa a Rodalies Girona, l'RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A més, també, pel que fa a la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Pica Moixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus, servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Pel que fa, doncs, a la R8, a partir, doncs, d'ahir, es restableix el servei de la línia entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost. A causa dels treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost entre 2:15 de la nit i 9:15 del matí, els dies feiners, i fins a 11:15 del matí, els dies lectius. Festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn o migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i per tant amb una mica més de xafogó. Vents febles amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i amb marejol a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'allunyar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé, anem fent.
0: Sí, perfecte. Llavors, quina cançó ens proposes avui?
1: Avui escoltarem la cançó de Cocodril Club, de Cocodril Rock,
0: sí,
1: d'Elton John.
0: Cocodril Club.
1: Perquè avui és el dia internacional del cocodril.
0: Ah, mira, doncs, també felicitem a Cocodril Club, també. Ja anaves ben encaminada, també, perquè tenim el nostre company Albert Malla, que també doncs, fa el seu programa, que es diu Cocodrilo Club, i que, a més, el seu club el podeu escoltar tots els diumenges, també, a la Sala Barrocos de Barcelona. A veure si un dia hi anem, Hem d'anar a veure, doncs, el nostre company Albert Malla, que cada diumenge doncs, fa unes fantàstiques sessions amb el seu Cocodrilo Club, el qual també escoltem a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Hasta luego, Cocodrilo, com diria aquell. Bueno, doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i ens quedem amb aquest tema d'Elton John, el Cocodril Rock, d'acord?
1: Perfecte.
0: Una abraçada, adéu-siau.
1: Adéu.
0: Hasta luego, Cocodrilo. Ahí va, doncs ja comença a sonar aquest tema musical, Cocodril Rock, d'Elton John.

I ara, doncs, és el moment d'endinsar-nos ja amb les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I anem al triplex de la ONCE, on el número premiat és Capicua, el 212-212. Pel que fa referència al cupó diari, el número premiat és el 39.959, 39959 de la sèrie 50. La dupla, el número 10. I el sorteig midià, la data premiada és la del 4 de novembre de 1949, amb el 8 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 9, 16, 19, 24, 31, 32, 35, 41, 47, 55, 57, 58, 59, 65, 70, 72, 76, 78 i 83. Problemas, ay, qué alegría, ay, qué alegría. Això perquè fa la Super 11. I finalitzem, doncs, amb l'Eurojackpot, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 9, 26, 29, 37, 42, amb els sols, el 1 i el 7. Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. Ai, ai, ai, ojalá, ojalá. Fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de...

de mare rissada ara al matí i una miqueta de marejó a la tarda, que pot arribar fins als 20-25 centímetres d'onatge, però mantindrem les banderes verdes a les nostres platges amb una situació marítima molt tranquil·la i amb una transparència de l'aigua molt considerable.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, 17 de juny de 2026. I començant pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 30 05. Repetim, 93 895 30 05. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681 04 08 27, 681 04 08 27 i un segon telèfon alternatiu, el 977 16 02 55, 977 16 02 55.

0: És que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, es el momento de comenzar, doncs, a desenar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 17 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1254, on Ximent d'Urrea atorga la carta de poblament Xodos. Tal dia com avui de l'any 1775, a Boston, a Massachusetts, els anglesos guanyen la batalla de Bunker Hill, que forma part del setge de Boston durant la guerra d'independència dels Estats Units. Seguim avançant i arribem ja al segle XIX, on el 1870, a Espanya, s'hi promulga la llei de creació del registre civil. I ja al segle XX, el 1911, a Londres, se celebra la marxa de coronació de les dones, organitzada per la Unió Social i Política de Dones, la WSPU, exigint el sufragi femení en l'any de la coronació del rei Jordi V. Tal dia com avui de l'any 1921, el secretari del comitè de la CNT, Emilio Boal, és assassinat a la porta de la presó Model de Barcelona. I el 1944, a Islàndia, s'independitza de Dinamarca.

0: L'any següent, el 1945, a Rantazzo, a Sicília. Mor en un tiroteig amb els carabiniers Antonio Canepa, cap de Levis, amb dos companys més. Recordem, Levis, l'Esercito Voluntario per Independència de la Sicília. I amb aquestes que arribem ja al 1972, a Washington, D.C., als Estats Units. Cinc homes són detinguts quan intentaven entrar il·legalment i col·locar aparells d'escolta a les oficines del Comitè Nacional del Partit Demòcrata, al complex Watergate de Washington, a què comença l'escàndol Watergate que acabarà amb la carrera del president Nixon. Però ens hem deixat que el 1953, a l'any a Alemanya Oriental, esclata una sèrie de vagues, manifestacions i protestes conegudes com la insurrecció del 17 de juny. I reprenem l'ordre doncs, d'abans, arribant al 1991, a la Vall d'Aran. Després de 157 anys, aquest enclavament gascó a Catalunya recupera el seu govern autònom, el Consell General. I ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2002, a Barcelona, s'hi publica la gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Solà. Dos anys més tard, al 2004, a Barcelona, el Parlament de Catalunya designa Rafael Ribó i Massó síndic de Greuges de Catalunya. I acabem el 2009. Al Prat de Llobregat, el que es posa en funcionament la terminal 1 de l'Aeroport Internacional de Barcelona, amb un primer vol a Madrid. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 17 de juny d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit.
3: Y ahora, los tambores.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
0: Aquest estiu refresca't amb
8: Ràdio Cunit.
9: Ràdio Cunit.
10: Ràdio Cunit.
11: Ràdio Cunit.
12: Ràdio Cunit.
13: Ràdio Cunit.
14: Ràdio Cunit.
15: Ràdio Cunit.
16: Ràdio Cunit.
17: Ràdio Cunit. Mucho bueno, Ràdio Cunit. 107.0. Me gusta mucho. Ràdio Cunit. Ok, let's go.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
18: Xurreria Velo.
19: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria
18: Velo.
19: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
18: Velo.
19: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar. A la Conca de Barberà número 13. Xurreria
18: Velo.
19: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
5: Velo.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Junín. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cuní. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en casutadas de anomalías de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cuní. Loren manda en el salón con 90... Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci i Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... Es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé qué te ha hecho, será grave, pero...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes, la policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant. Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per a aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Precisament ha planat també sobre la sessió de govern, la sessió de control, volíem dir, al govern, que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
6: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
9: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
6: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
5: Notícies en xarxa.
10: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
0: Bar La Cova. Los encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
11: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta la inscripción. Academia Música Bemol 9. Local social El Castell. Vine a l'avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros.
12: La Marina ta morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empanadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit!

Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas al nostre Santoral, als aniversaris dels famosetes, i com no, també, des d'aquí, és el moment també de revertir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment, doncs, d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui, i el que diu ell va a missa, Per tant, doncs, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i també serà excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, ja ho saps, home, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 4918.
1: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
1: Búscanos, aquí estuveràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al ventilador, que, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Sí, senyor. I des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada, és el moment ja de començar, doncs, a repassar, doncs, el Santoral i els aniversaris. Abans, per això, recordar que tota la gent que participa s'endú un numeret, al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cànova i de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. També tenim el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Sami Calafell. Els talls de cabell de la perruqueria Harmony. El duro en kebab de Dona Arpita Palas 2. Els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo, la bodegueta, la diligència, a les cues de ràpid l'ampolla de caldo de la peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, també el vermut i braves per dues persones de la braseria i picada Cubelles, també el mig quilo de carn picada de la carnisseria Seuara, el pollastre a la brasa de poll a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyaire, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones del Saborea, el lot del pollastre Las, més patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós, entre d'altres. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre Santoral d'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Volem felicitar Santa Helena, no Helena, Helena, Amà, Antidio, Vito, Vasili, Basilio, Viastó, Diògenes, Santa Helena, ara sí, Amé, sense H, Sant Gregori, Sant Gandulf, Sant Hipaci, i Meri, Isauro, també Sant Ismael, Jeremies, Sant Julià, m'accent a la A, Sant Manel, Marcià, Montà, Nicandro, Pere Dà, Peregrí, Reiniero, com el de Mònaco, també Sant Sabel, Teresa i Valeriana. Santa Teresa de Portugal, Moltíssimes felicitats a totes les tres ginyes. Sí, senyor, Com també, doncs, volem felicitar, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem una altra vegada als mullats i als cremats, el tema oficial de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, la Festa Major d'Estiu de Cunit. Sí, senyor! Ahí va!

Visca la festa major de Cunit, que ja s'apropa. Mullats i cremats, amb aquest tema del qual aprofitem també per donar una andaneta amb el 136, a Llorenç Vinyó amb el 137, a Uri Ramírez amb el 138, Jaime Fernández amb el 139, Lina Zarra, 140, Emilia Covilla, 141, Javi Serrano, 142, Adrián Sánchez, i amb el 143, Carmen Marimón. Anem amb aquest tema musical també, donant un numeret amb el 144, Josep Macià, i amb el 145, Joana Paredes. I ens demanava també aquest tema, un tema que segur que recordeu de Bonnie M., de l'any 78, i que ens arriba novetat discogràfica d'aquesta setmana. Sí senyor, el Rasputin. Aprofitem per donar numeret amb el 147 de Zoe Gómez, 148 Fernando Gómez, 149 Encana Arsilaga, 150 Juan Pablo Rodríguez, 151 Montse Bosch, 152 Remy Camps, 153 Maria Madrid, amb el 154 Anabel González, 155 Joana Ituarte, 156 Maritxell Artau, 157 Mireia Llera, 158 Gemma García, 159 Anita Moll, 163 Rodríguez, 161 Marta Mataró, 162 Laia Vilassar, 163 Mireia Vergés, 164 Marta Sánchez, amb el 165 Núria Ruiz. Som-hi!

Temazo, novedad discogràfica d'aquesta setmana. I encara anem a per més temes musicals a través de la vostra sintonia. Aquí al Grit del Dia, no, al ventilador. Ui, ui, com estem, eh? Milkian, molt grap, i el seu Just the Way You Are. Tema que donem numeret amb el 166 a Abril Lluís, 177 a Alicia Santa Cruz, 168 Eva Carutzova, 169 Lluís Atomar, 170 Paula Porto, 171 Estefania González, amb el 172 Mònica García i amb el 173, 74, no, ui, ui, com estem, 173 Sílvia Calafell i amb el 174 Anna Matas, ara sí!

Seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. A 4 minuts de 2:15 del migdia. Seguim des de la teva sintonia amb Audio Boy Borders. Tema que estabanava amb el 175 Nura Bruna Plàcides, amb el 176 Nadia Alfargi, 177 Maricarma García, 178 Isabel Carrasco, 179 Ruta Anglès, amb el 180 Begoña Casas.

abans de donar pas a Sol d'hivern d'estiu amb Toni Camaro. Ens arriba doncs aquest tema musical que ara mateix passem a escoltar per tots vosaltres, que ja tenim aquí preparat de Tecnova, The Light, la llum, el que aprofitarem també per donar numeret amb el 181 a Begoña Jiménez, amb el 182 Ruth Rivero, amb el 183 Susana Flores, amb el 184 Diana García, que també es donava un tema qualsevol, amb el 185 Cristina Navarrete, 186 Inma Cros, 187 Montse Trisan, 188 Isabel Gavarró, 189 Sara Pascual, 190 Lourdes Ramos, 191 Gina Fàbregas, 192 Maria Moreno, 193 Celia Ciurana, 194 Xenia Amat i amb el 195 Pilar Domecq.

0: doncs ja tornem a estar aquí, com cada setmana, aquest espai d'entrevistes musicals que, com sempre, ens arriba de la mà de Toni Camaro, el qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Toni, què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, disfrutant del sol d'hivern gairebé a les portes de l'estiu ja, eh?
1: Bueno, seria sol d'hivern, temporada d'estiu, no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor, perquè el sol d'hivern mai ha de marxar. No s'ha d'eclipsar amb el sol d'estiu, eh?
1: No, no, però el sol d'hivern fa caliu, ja ho saps, i el sol d'estiu una mica, pues, de xiringuitos, una mica més patxanguero, però què hi farem?
0: I que fa suor, a més a més, fa suor, eh?
1: Fa suar, fa suar.
0: Molt bé, escolta'm, doncs què tal anar la setmana? Tot bé o no?
1: Doncs sí, bueno, també rebem pals a les xarxes pel nostre darrer programa, diu que em diuen que... Per què em fico en temes complicats? Bueno, pues tenim l'Àngels Lorca i saps que, bueno, és polèmica, però sempre diu el que... bueno, és autèntic espíritu adobaki.
0: Sí, no?
1: Que perquè, que, bueno, pues això... I, pues això, ja m'he perdut.
0: Bueno, em sembla que té una pregunta per realitzar el programa, o no?
1: És que això es tracta, perquè saps que allà on hi ha una mica de follon, sempre està disposada a entrar a la polèmica. Ah? Doncs posa la trucada a l'Àngels Lorca.
0: Sí? Sí. A veure què diu l'Àngels. Anem a escoltar-la.
2: Hola, buenos días. Soc l'Àngels Lorca. He visto que para el divendres 31 de julio viene la Sabrina a Cunit y la Samantha Fox al Music Festival, ¿no? Entonces, me parece muy bien, ¿no?, que vengan artistas de este calibre, de esta solera, ¿eh?, veteranos, lo que sea, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar por qué no vienen cantantes noveles, cantantes de la zona nuestra, catalanes, de aquí, de Cunit o de otros sitios alrededor, Calafell o otros sitios, Vendrell, no sé, cantantes de nuestro entorno, del entorno de la costa, del entorno del Baix Penedès, del entorno nuestro. Por ejemplo, pues la Annie Red mismo es una cantante que a mí me gustaría verla en directo y poderla ver en un lugar cercano, como por ejemplo Cunit. Y es una gran cantante, me gustan mucho sus discos, bueno, sus canciones, y me gustaría que poderla ver por aquí, la verdad. Y como ella, otros tantos que hay, algunos más veteranos y otros menos, pero que son de la zona... Y bueno, me gustaría pues poderlos disfrutar de más de cerca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraband i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificaran les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. Al 107.0.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, estratègia de peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisis breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe. O també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460. O bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: i gent gran.
1: Psicoanàlisi breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Layota, la teva psicòloga.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Nos puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Ràdio Refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit i la redacció del Ventilador, com sempre, on des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, el qual us convida a aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us oferim avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Comencem per la primera notícia, i és doncs que Ràdio Cunit incorpora intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast InSyncs, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadades, doncs facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descripcions que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades per la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts, doncs on el sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest programa representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i la supervisió humana. La integració d'Enacast InSyncs al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. D'altra banda, les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre les participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana. El regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris de la EBA, dels vehicles de mobilitat, doncs, és recordar doncs, la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portar llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament doncs, circulant per voreres o zones exclusivament per a vianants, ni tampoc utilitzar auriculars o altres dispositius que puguin distreure doncs, a la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km hora ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i per als menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies i encara que aquestes travessin també nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat doncs, hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica a la Direcció General de Trànsit, a la DGT, disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb un certificat de circulació amb codi QR i identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per a més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Trànsit. Més notícies. El Complex Esportiu Municipal El Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona neix amb una doble fita molt especial. Celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lliure, tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. D'altra banda, la jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, Masterclass de Cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per a connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM als Joncs. Un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i pensar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cluenda de la jornada. Una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM als Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant doncs, els esportistes, per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de la sortida oficial, el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats força d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart amb el solar de l'Avinguda de la Font. Parlant de música, en el marc del ventilador podreu escoltar doncs, l'himne de la Festa Major, la cançó oficial de la Festa Major 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltarem més endavant en el marc del magazín estiuenc de Ràdio Cunit, El Ventilador. El dissabte 11 de juliol també recordem, doncs, després del sempre espectacular Castell de Focs de la Platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font, vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugades d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercavirres, doncs infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Increcento, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Orofeu, màgia amb Judit Trilirí, la festa de l'escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull, doncs, els teus mocadors oficials a l'oficina de turisme, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Més notícies. També queda obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en aquest enllaç que trobareu a cunit.cat, la web de l'Ajuntament. A la seu electrònica de l'Ajuntament també teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN 0048. Fent clic també a l'enllaç que trobareu, podreu presentar la matrícula de pel vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també recordem que també són el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Estàs pensant, doncs, a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu tota nota dels usuaris de tota la informació necessària per a formalitzar la vostra preinscripció. Recordeu, el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 de 2 del migdia i horari especial el dilluns 22 de juny de 9 del matí a 2:15 de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. La nostra oferta formativa pel curs vinent és... Tenim, doncs, una gran varietat dels cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària. Preparació de les proves d'accés. Accés a cicles formatius a grau superior. Accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i, només per alumnat de GES, cal aportar també l'expedient acadèmic. trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge, 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir d'avui per les activitats de l'estiu jove 2026. Joves, ja podeu consultar la vostra programació d'activitats, doncs, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir d'avui, on més informació podreu trobar a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. A més, també Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme, el que acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. Més notícies, nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través del servei iFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com a aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5. Oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.le que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre iFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del nostre municipi. Més notícies. La nit d'empresa 2026 reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. Massolers va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial Gran Penedès a la trajectòria professional i Vall Formosa rep el gran premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'empresa de l'any. Aquest passat divendres, la Federació Empresarial de Gran Penedès va celebrar, doncs, la nit de l'empresa, que va reunir prop de 500 representants al món empresarial, econòmic i institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massoler va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores, d'Impro Show, i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que fan possible, doncs el qual en la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i del Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervindre l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, d'Alcaldies del Territori i d'Institucions Econòmiques i Acadèmiques. El Gran Penedès es viu actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va destacar i va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer a Manlleu Origen, C-Lab Diagnòstics, Eix Diari, Hidramèdia, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cotmar Aluminis, Nima Grup d'Automoció i Polisport, així mateix el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrada S.L. i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, com exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit de l'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. I tenim en marxa també el dispositiu de bany 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAC i reforça, doncs, més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa des d'aquest dilluns el dispositiu de temporada de bany 2026, el qual també està actiu a les platges de Cunit i que s'estendrà fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de campanya, torna a estar operatiu també el visor de platges interior.gencat.cat estat platges, que permet consultar el temps real, l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que enguany es reforça amb més personal i amb col·laboració del sistema d'emergències mèdiques, on aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. I el Penedès també passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega, doncs, 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir, doncs, de les 12 de la nit del passat dia 10 de juny i el qual, doncs, ja està actiu. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per a millorar la cobertura d'horaris del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, el Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. I també recordem que l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. També la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any a la nostra comarca. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, al que alerta un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Però encara tenim més notícies, i és que avui, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a partir de les 6 de la tarda, farem una retransmissió des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, a qual està situada la nostra unitat mòbil número 1, per fer, doncs, el ple de cloenda del Consell d'Infants de Cunit d'aquest curs 2025-2026. El que, doncs, avui a la tarda se celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit aquest ple del Consell d'Infants per donar clausura a aquesta temporada. Recordem que el Consell d'Infants és un espai de participació, iniciativa i implicació dels nens i nenes del municipi, que té com a objectius generals fomentar la cultura de la participació dels principis democràtics en els infants, recollir les opinions i propostes dels infants envers a un tema anual escollit per algun agent actiu en el projecte per tenir-les com a base del pla de treball anual del Consell dels Infants, contribuir a la construcció de la vila aportant-hi el punt de vista dels infants, fomentar la discussió ordenada, el debat com a forma de coneixement, donar a conèixer la voluntat de comunicació i de renovació del Consell dels Infants i engrescar de nois i noies a formar-ne part. El Consell dels Infants està format per un mínim de 25 i un màxim de 30 nois i noies d'entre 10 i 12 anys, de 5è i 6è de primària, escollits pels propis alumnes. El ple, doncs, d'aquesta tarda serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a través de les 3w.radiocunit.cat. I continua l'atenció presencial de la campanya de Renda a Catalunya. Recordem que l'ATC ha desplegat 40 oficines aquest 2026, de les quals 12 són de reforç temporal per oferir assistència als contribuents. Recordem, doncs, que les oficines que tenim més a la vora són, per exemple, la de Vilanova i la Geltrú, a la plaça Beatriu de Claramunt, número 4, local Esquerra. I també, doncs, el Vendrell, al carrer Narcís Monturiol, número 24. Del Vendrell. Més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes i tindrà lloc, doncs, aquest 18 de juny, doncs, aquest dijous a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació i inscripcions al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçant-te al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el canvi d'horari del ioga a la platja, el qual les sessions canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 de vespre. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem que aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la plaça de turisme tenim la ballada de sardanes amb la Copla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit, amb l'organització de l'Ajuntament de Cunit i el suport de Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn al migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafogor. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i amb marejol a la tarda.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
4: La música no el fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, programa trasero amb denominació d'origen.
5: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
5: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
13: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
14: Chinchín Costa Fleming.
15: Ha regresado.
16: He regresado con fuerza.
17: Más o menos, sí.
18: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
19: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
18: De la belleza, del amor, de la alegría y de la expansión personal.
20: Sí, hombre, ¿y qué más? Costa
21: Fleming. Y lo hacemos el ¿qué día? Jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
21: Pero menos guasa, ¿eh?
22: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
15: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo!
15: Yeah. A Radio Cunit.
23: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
24: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
25: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
24: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
26: Tu,
1: cansada de luchar.
2: Totes les setmanes tens una cita amb el programa Això és Música i trobaràs un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època. Agafa la bona sintonia del programa Això és Música en aquesta emissora.
4: Doncs això mateix, agafa la bona sintonia del programa Això és Música que en aquest instant inicia. A mi mateix, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. I què escoltarem avui? Música, naturalment. Aquesta música té nom i cognom, anem a descobrir-ho. Es tracta de Mark Bolan, nom artístic de Mark Feld. Va néixer a Londres, Anglaterra, el 30 de setembre de 1947 i es va deixar a Barnes, a Londres, el 16 de setembre de 1977. Va ser un músic i cantant britànic i una de les figures més populars del glam rock durant la dècada dels 70. Va ser el líder del grup Tyrannosaurus Rex, nom posterior escurçat a T-Rex. Bé, doncs dit tot això, ja hem descobert. Ara anem a posar música. Metal Guru.

L'àlies Bolan és una contracció del nom del seu admirat, Bob Dylan, Bo Lan. Va néixer en Hackney, a l'est de Londres, el 30 de setembre de 1947, sent el fill d'un camioner. Quan tenia 15 anys, la seva família es va mudar de Hackney a Wimbledon, en el nord-est de Londres. Les seves primeres influències musicals van ser Jane Vincent i Chuck Berry. Es va convertir en un mood deixant-se veure pels llocs més emblemàtics del Soho. Als 15 anys deixa l'escola i entra a treballar com a model. Solid Gold AC Action.

Després de gravar diversos discos sota el nom de Toby Tyler, sonant molt folk, com els seus admirats Donovan i Bob Dylan, ingressa a la banda proto-punk i mod John's Children, la qual va semblar inicialment molt prometedora, sent molt aclamats en els seus recitals i arribant a realitzar alguns enregistraments. Una de les seves primeres grans cançons seria Desdemona, de 1967, escrita pel mateix Bolan, la qual va ser vetada per la BBC per les seves lletres comprometides. No tenim aquest tema, però sí aquest altre. 20th Century Boy.

Al costat del percussionista Steve Peregrine Toc, va fundar el 1967 la banda Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van gravar tres àlbums, My People Were Fair, el 1968, Prophets, el 1968 i Unicorn, el 1969. Al començament dels anys 70, Bolan va fer fora a Tuck i es va unir amb Mike Fine per formar T-Rex. Els seus èxits més recordats són cançons com Children of the Revolution, Ride a White Swan, Hot Love i Get It On, les dues números 1 en el Regne Unit, així com Jepster i Cadillac. A mitjans d'anys dels anys 70, la popularitat de Mark Bolan va descendir, malgrat que T-Rex va continuar traient discos a la venda. Doncs anem a escoltar Children of the Revolution.

Va morir el 16 de setembre de 1977 en un accident de cotxe a Londres, a l'edat de 29 anys. Irònicament, Mark Bolan adorava els cotxes, com es pot observar en cançons com Cadillac o Jeepster, però alhora es tenia por i mai es va treure el carnet de conduir. La banda va desaparèixer un any més tard, el 1978. Doncs hem escoltat un d'aquests temes, Cadillac.

El 16 de setembre de 1977, Marc Bolan tornava a casa seva de Londres amb cotxe. La conductora era la seva núvia, la cantant Gloria Jones. De sobte, Jones va perdre el control de l'automòbil, un mini, i el cotxe va xocar contra un arbre en el districte de Barnes. Gloria Jones va sofrir ferides i Marc Bolan va morir. La causa oficial de l'accident va ser que un pneumàtic no estava amb la pressió correcta. Continuem. Teenage Dream.

Estàs escoltant Això és Música.

0: Si vols escoltar un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar aquesta emissora totes les setmanes i escoltaràs Això és Música.
1: Doncs això mateix, escoltaràs Això és Música, però en aquest moment ja la segona part del programa que tenim dedicat doncs, a Maren Boland, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex. I continuem. Diu, actualment la localització de l'accident s'ha convertit en un lloc de peregrinació dels seguidors de l'artista, conegut en anglès com Boland's Rock Shrine, i es va edificar un petit bust de Mark Boland posat aquí pel seu fill, Roland, al 2002. Més música. Track on Tyke.

curiosament, mare que volen mai va aprendre a conduir per temor a una mort prematura. Malgrat això, el tema esmentat en moltes de les seves cançons són els automòbils i components d'ells. També era amo de diversos vehicles, incloent un famós Rolls-Royce blanc que havia estat prestat per publicitat a la banda Haughtwind en la nit de la seva mort. Light of Love.

Dos dels membres originals de T-Rex van morir en diverses circumstàncies. Steve Curry també va morir en un accident de trànsit a la ciutat portuguesa de Parra, a l'Algarve, a l'abril del 1981. En el 2003 va morir Mike Fine per problemes hepàtics generats per la seva addicció a l'alcohol en Croydon-Surrey, a l'edat de 55 anys. El bateria Bill Legend Fifield és l'últim membre supervivent de la banda original. És música New York City.

T-Rex va ser una banda de rock fundada a Londres al 1967 per Mark Bolan, denominant-se originalment com a Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van llançar els seus primers quatre àlbums d'estudi, amb un so més proper al rock psicodèlic i folk and rock. A principis dels anys 70 i amb el nom reduït a T-Rex van aconseguir la fama mundial i es van convertir en la primera banda de glam rock de la història, corrent que posteriorment van seguir David Bowie, Sweet i Slade, entre d'altres agrupacions angleses. Més música, London Boys.

L'agrupació va deixar d'existir al 1977, després de la tràgica mort del vocalista i líder Mark Bolan, amb prou feines, 29 anys d'edat en un accident automobilístic. No obstant això, el seu llegat es manté amb el pas del temps, sent considerats com una de les grans influències pel hard rock, new wave, punk i rock alternatiu. A més, van ser una de les poques bandes dels principis dels 70 que van obtenir 10 senzills en el top 10 en el Regne Unit, dels quals van destacar èxits com Get It On, Children of the Revolution i 20th Century Boy, entre d'altres. Doncs anem a escoltar el tema que ens queda pendent, Get It On.

Tyrannosaurus Rex es va fundar a l'agost de 1967 pel guitarrista i vocalista Mark Bolan, després de que abandonés el seu primer projecte, John's Children. Al costat d'ell es va unir el percussionista Steve Peregrine Took, el nom del qual va prendre del personatge de ficció Peregrine Took, de la novel·la fantàstica El Senyor dels Anells. Després de compondre el seu propi material i actuar en diferents clubs de Londres, el duo va rebre una oportunitat del productor Tony Visconti de gravar un disc per a un segell subsidiari de EMI Records, després de veure'ls en una presentació en el UFO Club de la capital anglesa. Doncs temps per escoltar l'últim tema, I Love to Boogie.

Doncs bé, amics, ja ha arribat la nostra sintonia i això està indicant que el temps del dia d'avui doncs, ja ha arribat a la fi. Ja hem consumit aquesta hora que tenim totes les setmanes aquí a la ràdio i avui l'hem aprofitat amb aquest personatge, Mark Bolan, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex, o T-Rex. La setmana que ve no serà esta història, sinó serà una altra diferent que tindràs que descobrir quan passin 7 dies en el proper Això és Música. Això sí, amb mi, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. Tots ho dit, la setmana que ve tornem-hi.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Ara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empuria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
3: 107.0
2: FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 de migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Serveis informatius. Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador, a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit i també del servei de comunicació de l'Ajuntament de Cunit, el qual avui dijous, dia 18 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem amb aquesta edició, amb moltes notícies, com per exemple la primera, i és doncs que amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda Tarragona, tram comprès entre el carrer de les Sorres i el carrer de l'Estació, doncs fins al dia de demà, fins demà divendres, restarà tancat el trànsit rodat. Al cap de setmana, del 19 al 21 de juny, es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats, amb el qual a la zona afectada, es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja, al passeig marítim amb carrer Estació, per tal de donar d'alta les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també hi ha a l'Ajuntament de Cunit, a la mateixa web, podreu trobar tots els recorreguts de les activitats de la Festa Major. Perquè no us perdeu cap detall, hem recopilat tots els recorreguts de les activitats programades. També els podreu consultar a la web municipal www.cunit.cat, dins de l'apartat Agenda, a la fitxa de cada activitat. Però encara tenim més notícies. Ràdio Cunit incorporarà intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Instincts, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament en el minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacables serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Instincts al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. Més notícies. Les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb una visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats pel Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament.
Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixement de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa. Amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana, el regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, motocicletes i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris dels vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament circulant per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, disposant d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptant amb una certificació de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania i ideal, doncs, per gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà a 20 d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. I a les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. A les 12 del migdia, festa de l'escuma. La gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per a la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. D'altra banda, Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell.
El tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major, tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal. I mentre que els joves més podran gaudir de la nit amb la Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. També recordem que, parlant de música, ja tenim la cançó oficial, l'himne oficial de la Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual escoltarem també al llarg de la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font viurà amb el concert del reconegut artista Mamadou Cha, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, la infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran cor a foc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementarà amb propostes tan divertides i diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Creceto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors o Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilidí, la Festa de l'Escuma i la Cluenda Tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks de tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny, des d'aquest dilluns, vaja, es pots recollir el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, en dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació-serveis. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic en l'enllaç podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. Aquest enllaç el trobareu a la web de l'Ajuntament. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació o qual sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. www.cunit.cat. I s'obren també les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través dels formularis que trobareu a la mateixa web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I participa en la valoració dels pressupostos participatius fins al 24 de juny, on la ciutadania i les entitats que heu de participar en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la durant la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu, doncs, a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027.
I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent, el que preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció està obert a partir de demà i fins al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 de matí a 2:15 del migdia i horari especial dilluns 22 de juny de 9 de matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius de grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible aportar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat del GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. O bé, doncs, trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també vine a la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga, el diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial, treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació i final en salasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut, doncs, a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta

encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic, la programació al qual inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir del show Drags de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Monlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant doncs, la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de CUNYT amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de CUNYT i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I també recordem que l'Ajuntament de CUNYT, a través dels serveis eFactory, CUNYT i Som CUNYT, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, doncs a com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de CUNYT al carrer dels Horts número 5 i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicables a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.let. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre l'eFactory CUNYT i Som CUNYT, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I el dilluns, dia 6 de juliol, a 7:45 de vespre, se celebrarà la 6a Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la biblioteca des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social, l'afany per democratitzar la cultura al municipi de CUNYT. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de CUNYT. I marxem al Diari de Tarragona, al qual ens fa referència a un carril sense soldar ni revisar, el que paralitza els trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. Després d'una nit de manteniment d'infraestructura, es va recuperar el servei amb un fragment de carril trencat. El servei ferroviari en el tram entre Vilanova i la Geltrú i Sitges operarà en via única aquest dissabte passat després de detectar-se una incidència en la infraestructura que va causar greus afectacions durant la tarda tant en la R2 sud de Rodalies com en els regionals de Tarragona. La incidència no hauria tingut més recorregut, tenint en compte que aquesta fou un dissabte complicat amb diverses afectacions en diferents línies. Tot i això, algunes fotografies preses pels maquinistes afectats i els que han tingut accés al diari mostren com aquests convois circularan durant diverses hores per un punt amb el carril trencat. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, per la nit l'administrador d'infraestructures Adif havia realitzat obres de manteniment en l'entorn del front marítim de Vilanova. Entre les actuacions dutes a terme, doncs, figurava la substitució d'un tram de carril. Després d'aquest procés, els operaris encarregats de l'obra oblidaren soldar-lo i tampoc col·locar les brides utilitzades a mòduls de grapa que quedaren sobre el balastre de la via. Pel matí, el servei arrencà amb una limitació temporal de velocitat de 60 km.

0: quilòmetres en aquest punt. Tot i això, el carril en qüestió no estava alineat i a medida que avançava el dia, la separació fou augmentant fins que un dels maquinistes es va percatar de la situació. A la 1:12 de la tarda, Rodalies de Catalunya informà que els trens circulaven en via única per aquest tram mentre els operaris d'Adif treballaven en la reparació d'una incidència que havia pogut comportar greus conseqüències si ningú s'hagués donat compte de la situació. Aquests mateixos maquinistes recorden que el descarrilament d'Adamut també s'hauria produït per una fissura en el carril. En aquests casos, els combois circulaven en una velocitat inferior a l'habitual degut a aquesta limitació temporal de velocitat. Adif defensa que la col·locació de limitacions temporals de velocitat és una pràctica habitual després de fer obres, per la tal d'observar com es comporta la infraestructura i que no hi hagi problema de seguretat ni de riscos. En aquest cas, es justifica que gràcies a aquesta mesura, el maquinista va poder detectar aquesta afectació puntual que obligà a interrompre la circulació de forma immediata fins que es va poder reparar la infraestructura. A les 4:55 de la tarda podia restablir-se la circulació per ambdues vies. I marxem amb el club d'esports Millo Cunit. Rumb a Sarajevo. El club taekwondo Millo Cunit està present en l'European Club Taekwondo Championship 2026, una de les competicions internacionals més importants del calendari europeu que se celebrarà del 18 al 20 de juny a Sarajevo, a Bòsnia-Herzegovina. Els nostres esportistes doncs, tornaran a representar amb orgull els diversos valors del nostre club, afrontant aquest gran repte amb il·lusió, treball i moltes ganes de demostrar tot l'esforç realitzat durant la temporada. En categoria cadet serà present Carla Heredia, Eric Dobles, Adrià Escudé, Aitor Jardí, Julia Lozano i Gio Llorca. En categoria júnior, Gisela Gutiérrez, Neda Gadefi, Leira López, en sènior Sergio Lozco, Eva Blesa, Isaac Vives, Julio Fernández i Judit Córdoba. Moltíssima sort doncs, a tots els nostres competidors, el que sabem que el sacrifici que hi ha darrere d'aquesta cada entrenament està convençut de que ho donaran tot sobre el tatami. Doncs animem el club taekwondo Millo Cunit a disfrutar, competir i deixar el nom del nostre poble al més alt. Però encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, avui a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove, activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. A més, recordem que hi ha canvi en els horaris de ioga per realitzar ioga a la platja. Nou horari. Les sessions de ioga a la platja que canvien d'horari doncs seran davant de l'oficina de turisme tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I si marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, ens recorda que aquesta setmana el programa Baix Penedès al dia de Ràdio Cunit també ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions de sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També han parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus exprés, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar-lo en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast a les www.radiocunit.cat i també, doncs, el qual és un programa que realitza també el Consell Comarcal del Baix Penedès amb col·laboració i connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuent, amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada. Ben feble i variable del matí, el xaloc i amb cops moderats a la tarda, amb mar arrissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol i algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora en direcció sud-est, a la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Ben feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. Pels propers dies, el cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop dels 31 de màxima i ambient més afogós. Ben feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Mar alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clar, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat força alta i ambient xafogós. Ben feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí el temps.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
6: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
2: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
7: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
8: Chinchín Costa Fleming.
9: Ha regresado.
10: He regresado con fuerza.
11: Más o menos, sí.
12: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
13: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
12: De la belleza, del amor, de la alegría y de la expansión personal.
14: Sí, hombre, ¿y qué más? Costa
15: Fleming. Y lo hacemos el... ¿qué día? Jueves. Jueves de 6 a 8.
2: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
15: Pero menos guasa, ¿eh?
16: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
9: Costa Fleming aquí.
2: ¡Hombre, bravo!
9: ¡A Radio Cunit!
17: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
18: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
19: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
18: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous, a 8:45 del vespre, i en reposició els diumenges, a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
1: Tots els dijous a 9:00 de la nit, us espero.
3: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 de la matinada, a Ràdio Cunit.
4: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house.
2: El podràs escoltar tots els diumenges a 11:00 del matí.
5: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriach, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres de 8 del matí a 10 no pots perdre Spice Energy.
6: Coplejant.
7: Som a tot el país.
6: Coplejant.cat.
7: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els divendres, a partir de 7:00 del matí, i en repetició, els dissabtes a 9:00 del matí.
7: I a la teva ràdio.
2: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

0: Us pensàveu que estaríem al Cunit del dia? Doncs no, seguim amb la programació d'estiu aquí, al Ventilador, a Ràdio Cunit.
1: Ventilador.
2: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.
0: Què tal esteu? Esperem que, doncs, que estigueu bé. Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta refrescar-te, entretenir-te i actualitzar-te, i com no, doncs, també... doncs a participar amb tots vosaltres. Recordeu que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
3: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977-67-4918.
0: També tenim la nostra web actualitzada, radiocunit.cat, ja ho sabeu, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns en agraïment a la vostra participació. Us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Ja ho sabeu, com sempre, de seguir fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Des d'aquí també saludem a tota la gent que s'acabi d'incorporar des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta del món. Des d'aquí, el Ventilador.

0: El ventilador ja camina a través de les zones de la 107 de la FM i www.radioconill.cat. Des d'aquí doncs volem saludar tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor tenim a la producció a Susana González, Mari Carme García, Toni Camaró, a la meteorologia Josep Miró, com també a l'estat de les platges, a la pel·li fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà de Silai que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui dijous 18 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer acompanyar-vos durant aquestes 3 horetes de ràdio en format magazín per empolmar amb el format informatiu fins a les 3 de la tarda, aquí, a Ràdio Cunit. Som-hi! Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però, mitja horeta abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador, el ventilador, ai, no ens, d'acostumar, ai, ai, ai, el ventilador, això és la calor, això és la calor, el ventilador, i com no, també des dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i també, doncs, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud i la resta de línies de Rodalies i regionals de la Renfe, i de la Renfe passarem a connectar amb la 11 per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també tindrem l'estat de les platges de la mà de Josep Miró i també, com no, ens esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 18 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Avui, a més, és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i connectarem amb la nostra reportera Marta Xeratxera, amb Agustina La Morda, a la qual, com sempre, ens copsa doncs, tot el que es cou en el nostre Mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i, com no, doncs, els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta, o sigui que ja ho saps, Vine amb el que reina, clar que sí, que encara belluga! Tomàs Belluga, Agustina La Morda. No contents amb tot això, també, com no, tindrem altres sorpreses de la xarxa. Versió estiu, com els il·lustres, el Sabies Què, Si Déu Vol i Tenim Temps l'Embadalits i el Tot Natura de la mà de Josep Miró, també, eh? I, a més, també, com no, comptarem amb la secció mensual de Josep Maria Llaurador, amb l'anàlisi de l'actualitat, Si també hem temps, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, amb Gia Palau, i també la secció dels Mundials de Futbol. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. En agraïment a la vostra participació us endureu un numeret del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sam Iscalafella ens ofereix també dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per a home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab. La Marina ens ofereix també dos esmorzars, aquí a primera línia de platja. El bar La Pita Niña, a primera línia de policia, ens ofereix dos esmorzars. I a l'Olivo, el restaurant Lunch, ens ofereix també un vermut per dues persones. La Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix també dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. I la Diligència, també dos vermuts. Per cert, no et perdis la revetlla de Sant Joan de la Diligència, que l'estem preparant. Escolta'm, que serà d'allò més gran, eh? En ple rovell de l'ou, eh? En ple centre de Cunit, eh? En el lloc més màgic i més mític davant de l'església, aquesta fantàstica revetlla de Sant Joan, que per un mòdic preu de 33 euros podràs disfrutar d'un fantàstic mega menú amb diversos plats de degustació i també plats a triar, i a més, coca de Sant Joan, petardos, música en directe, música fins a les tantes de la matinada, amb un servidor, amb som DJs quilòmetre zero, DJ Jaumix, eh? No t'ho perdis, la Diligència, revetlla de Sant Joan. També recordem la Peixateria Cunit, que ens ofereix cues de ràbia, ampolla de caldo, la xurreria Velo, un suís amb xocolata amb nata, amb xurros o pores per dues persones, Ananda Yoga Studio, una sessió de yoga o massatge, la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, la camiseria Jawara, mig quilo de carn picada, pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa, també tenim la cova del Gorka amb aquest vermut per dues persones, el local social al castell, també un sopar per dues persones, el bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, i la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones, la penya bètica de Comarruga, un sopar per dues persones, com també la pizzeria La Góndola de Cubelles, el Saborea, un esmorzar per dues persones, el Pollo Loco, un lot de pollastre last amb patates al caliu, amb ampolla de vi, pa i all i oli, i a més a més també la discoteca Lou de Segura, que la feia una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs quilòmetre zero, eh? Des d'aquí saludem a DJ Juri, a Justin Cow DJ, entre d'altres. I la Giralda de l'Agost també, una invitació per dues persones. A més, en qualsevol moment del programa, pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauria, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistent en una beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç. També tenim un esmorzar per dues persones al Rincón del Tapeo 2, a les 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la Dinàmica Club Atletisme, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i també la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara ràpidament comencem a desgranar tota l'actualitat tan en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Edicions d'avui dijous, dia 18 de juny de 2026. Comencem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Zapatero ho nega tot i demana confiança. Pel que fa a política, primera jornada de declaració de l'expresident del govern en l'Audiència Nacional. En fotografia de portada, tenim els metges de Tarragona que es manifestaran pel centre de la ciutat. Això pel que fa a societat. La vaga de metges posa el focus a la jornada maratoniana, on els metges seguiran sense fer hores extra. A Tarragona, el Fòrum de la Colònia estarà llest per inicis del mes de juliol. I a més, Reus entrega els premis de la Fundació Gresol. I a Sant Pere, Colla Valls, pregonera de les festes. A la capçalera tenim Any Gaudí, especial de 32 pàgines. A més, un tot back només per quioscos i subscriptors en el Baix Camp. Pel que fa al diari Ara, enceta portada amb aquest setge al PSOE. Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. En fotografia de portada tenim l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero arribant a l'Audiència Nacional per declarar com a imputat. Però encara tenim més titulars. La Fed evita el xoc amb la Casa Blanca i manté els tipus tot i la inflació. Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Hi ha el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. Podem trobar també aquest mateix rotatiu. A la capçalera tenim a Messi, l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. I avui, el suplement, comarques gironines també en el mateix diari Ara, el que també ens recorda Pavarotti, el 14 de desembre al Palau de la Música. Venda d'entrades també en el mateix diari. Trobareu l'enllaç. I deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual enceta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem excavacions. I amb el següent titular. Gegants a mig gas. Les grans constructores es van referint de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón. Termòmetres en flames. El Meteocat alerta d'una primera onada de calor que confirma que la crisi climàtica ha arribat per quedar-se. També crònica de David Portabella, Zapatero i l'acte de fe. I crònica d'Anna Serrano, representant els 1.066 ferits de l'1 d'octubre. Pel que fa a l'esportiu, Messi deixa el seu segell en el Mundial amb 3 gols contra Algèria amb un 3-0. El millor jugador de sempre igual al rècord de 16 gols de Klose. Però encara tenim més titulars signats amb diversos periodistes, com per exemple Marta Alós, titulat Lleida mira al cel. Rosa Maria Bravo, la ultradreta s'expandeix. Tian Riba, jugar a pilota. Teresa Márquez, àpats per compartir. Anna Serrano, això no toca. Anna Montraveta, refugis not welcome. I Jordi Font, papa Prevost. A la capçalera tenim entrevista a Àlvar Maduell, caputxí i compartícep de l'Avui, el que declara: conservo des de fa 60 anys un document únic de la caputxinada. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a la Vall d'Uixó. La història d'un company town. La Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha estat bressol d'una de les nissagues de sabaters més importants del País Valencià i la família Sagarra. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar la Vanguardia. Sota l'ombra de la corrupció. Zapatero nega cobraments per al rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per treballs per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demana confiança, diu l'excap del govern en una nota en la que es proclama innocent. En fotografia de portada observem a José Luis Rodríguez Zapatero ahir a la seva arribada a la porta de l'Audiència Nacional. I tenim nova investigació. No declara sobre les joies, un regal segons el seu entorn. I pel que fa a conseqüències polítiques, el Partit Nacionalista Basc demana eleccions si decauen els pressupostos. A més, tenim debut amb 3 gols. Faltava Messi. Ara sí que ha començat el Mundial. I boicot a Catalunya. Més de la meitat d'escoles públiques no aniran de colònies. A més, el G7 es posa d'acord per demanar que la intel·ligència artificial estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. I també tenim David contra Goliat, la batalla d'una mare contra Meta i TikTok. La dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. Deixem la Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que han set a portada amb el següent titular. El magistrat desobeeix anticorrupció i evita imposar-li mesures cautelars. Zapatero no convenç el jutge però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el Partit Popular remarca que manté la imputació dels seus delictes. Pel que fa a la declaració, tenim les 5 proves que l'expresident ha deixat sense aclarir. I en fotografia de portada tenim el Mediterrani que busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen en el Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. Javier Moll, president de Premsa Ibèrica, durant la seva intervenció, podem observar en el Fòrum Mediterrani ahir a Barcelona. A més, Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. Els líders del G7 reclamen un immediat alto al foc al Líban per garantir el pacte. I tenim nou reglament. L'Eurocambra dona llum verda als centres d'immigrants fora de la Unió Europea. Defensa, Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes en l'àmbit militar. I pel que fa conflicte, Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical. Per últim, repassem El País. El que ens ha de portar amb aquesta fotografia on observem a José Luis Rodríguez Zapatero ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. L'expresident compareix davant el jutge pel cas Plus Ultra. Zapatero declara que no influïa en el rescat. Demana confiança. El magistrat afirma que es mantenen els indicis racionals de criminalitat. Calama rebutja la retirada del passaport a l'exdirigent socialista. L'expresident evita respondre a les preguntes del jutge sobre les joies. I marxem al Mundial de Futbol 2026. Leo Messi brilla més que mai davant totes les estrelles. Igual a Klose com a màxim golejador històric del torneig. De la Fuente es mira al mirall de Del Bosque. El seleccionador trasllada calma als jugadors després de l'entrebancada vers Cap Verd. I la Portugal de Cristiano no passa de l'empat davant del Congo. A més, l'acord de pau de Trump dona oxigen econòmic al règim iranià. El pacte preveu un pla de reconstrucció multimilionari. El G7 acorda endurir les sancions vers Rússia. I la Reserva Federal anticipa una pujada de tipus aquest any. A la capçalera marxem amb ciència. L'astronauta Cristina Koch, Premi Princesa d'Astúries en la Concòrdia. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, edicions d'avui dijous, dia 18 de juny de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empuriabrava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzeria Nanà, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzeria Nanà, en la avenida Sant Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzeria Nanà, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzeria Nanà. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-9882. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí.
3: Marruecos, España. Sahara. La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, estratègia de peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Aquestes vacances viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

I arribats a aquest punt del programa, és el torn de conèixer quines són, doncs, què seria l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, doncs, recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mitja hora a la mateixa línia en condicions normals. Tot i que hem tingut algun que altre entrebanc amb els rails, esperem que no torni a passar, doncs, marxem amb la R3, el que deguts als treballs de millora s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig a Puigcerdà. A la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i el servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A més, a la R8, a partir de dimarts, doncs, es va restablir doncs, el servei de la línia entre Granollers i Centre i Mollet-Sant Fost a causa dels treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet-Sant Fost entre 11:15 de la nit i 9:15 del matí i els dies feiners i fins i tot fins a les 11:15 en dies festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble i variable del matí, el xaloc i amb cops moderats a la tarda, amb mar arrissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol i algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora en direcció sud-est, a la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Vent feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. Pels propers dies, el cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop dels 31 de màxima i ambient més afogós. Ben feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Mar alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clar, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat força alta i ambient xafogós. Vent feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí el temps.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de donar pas a la cançó del dia, que com sempre ens ofereix Núria Ruiz des de l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem bé, anem fent.
0: Sí, ai, passant la calor, ja es nota, ja respira el cap de setmana, i amb el nostre ventilador refrescant a l'ambient, com ha de ser, eh? Avui amb quina cançó?
1: Avui fa anys que va succeir la batalla de Waterloo, i que millor que no sentir la cançó d'ABBA, Waterloo.
0: Ai, mítica, clar que sí, doncs anem a escoltar-la. Ai, ai, ai, els ABBA, com ens agraden. Bé, doncs amb aquest tema marxós que l'entrem al cap de setmana ja. Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, i ens tornem a escoltar demà, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petonarro.
0: Petonets i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a desgranar el que són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma, des de Tarragona.
1: Se me vino el mundo encima, estaba más tieso que la mujer.
0: I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el 5. El cupó diari, el 62.018-62018 de la sèrie 31. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 35, 36, 41, 45, 53, 72, 74, 77, 79 i 80. El sorteig midia. La data premiada és la del 13 de gener de 1997 amb el 2 de trèvols. I el triplex de la 11. El número premiat és el 428. 4, 2, 8. Aquestes són les combinacions guanyadores de la 11. Esperem que us hagi tocat. Ja que sí.

L'estat de les platges amb Josep Miró. Doncs ara sí, encetem doncs aquest espai que ja vam començar aquest passat dilluns amb el servei de socorrisme i tots els serveis de les platges, les quals doncs també es van posar en marxa aquest passat dilluns, dia 15 de juny, i el que doncs també ofereixen a l'estat de les platges, el que doncs el dia d'avui la tenim una miqueta rissada amb marejol. El que doncs de moment tenim bandera verda, tot i que podria ser que cap a la tarda, mitja tarda, i hagués bandera groga, tot i que heu d'estar doncs atents a les indicacions dels socorristes i del servei de salvament i emergències, que com sempre vetlla per tots vosaltres, al qual també des d'aquí demanem responsabilitat i civisme a les platges.

0: al 977 16 02 55. Repetim, 977 16 02 55.
1: Continguts en xarxa.
2: Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
3: Salvador Dalí i el Museu del Joguet de Catalunya tenen alguna cosa més en comú que el d'haver nascut a la mateixa ciutat, Figueres. Ho descobrim en el Patrimoni d'avui, on parlem del joc i les joguines a través d'un museu que és Premi Nacional de Cultura Popular i també Creu de Sant Jordi. Joc, paraula derivada del llatí iocus ioci, que vol dir diversió, esbarjo, entreteniment. De fet, l'embrió del Museu del Joguet va començar també com un joc. L'afició d'un figuerenc, Josep Maria Joan Rosa, per acaparar i col·leccionar tot el que tingués a veure amb aquest món. Però l'empenta definitiva al museu la donava una exposició, la que van organitzar el 1972 al Palau Güell de Barcelona, l'Institut de Cultura de la Ciutat i el Col·legi d'Aparelladors, amb tota aquella col·lecció. Carles Santos, Joan Brossa o Manuel Vázquez Montalbán també hi van col·laborar. 10 anys després, el Museu del Joguet naixia a l'antic Hotel París de la Rambla de Figueres. Des d'aleshores, el fons de col·lecció no ha parat de créixer. Més de 16.000 peces, de les quals se n'exposen 4.000. Adquisicions i donacions que el museu ha ordenat per temàtiques amb la intenció de fer visibles, sobretot, els jocs que distreien els nostres avis i besavis. Josep Maria Joan Rosa n'és el director.
4: Jugar a l'aire lliure, hi veiem patint, les baldufes, les boles, les bitlles. Un altre capítol gran que es diu Viatjar, on veiem els trens, els cotxes, les tartanes, la vida de família. Hi veiem la fireta, hi veiem les nines, i veiem una mica tot aquest món. I així es van succeint els capítols.
3: El museu també dedica...
0: Efemèrides. Vaja, hem tingut un petit lapsus, però en fi, seguim doncs amb el nostre programa. Ara és el torn de començar doncs a repassar les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 18 de juny d'altres anys, amb les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1316. A Fesle-Hautcluche, el Principat de Lieja, el que signa el Tractat de Pau de Fesle entre el príncep-bisbe i els tres estaments. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al segle XIX, on el 1815, a Waterloo, el ducat de Brabant, actual Bèlgica, les tropes napoleòniques són derrotades per les tropes britàniques a la batalla de Waterloo, que marcarà la victòria aliada de la Setena Coalició. I el 1836, a Ulldecona, al Montsià, els carlins de Ramon Cabrera guanyen la batalla d'Ulldecona, causant la baixa d'uns 300 liberals durant la Primera Guerra Carlina. A més, el 1858 assigna el Tractat de Tianjin o Tianjin entre els governs de la dinastia Qing de Xina i els Estats Units, considerat un dels tractats desiguals entre estats d'Àsia i les potències occidentals. A més, el 1907 a Barcelona es crea l'Institut d'Estudis Catalans. El 1940, a Londres, el general de Gaulle fa a la BBC, a la que ha passat a la història com a la crida del 18 de juny. I el 1942, a Washington, el president Franklin Delano Roosevelt autoritza que el cos d'enginyers de l'exèrcit sota la direcció del general Leslie Groves tiri endavant el projecte Manhattan per la fabricació de la bomba atòmica. I ens han deixat també que el 1990 a Barcelona es funda la Universitat Pompeu Fabra. Però també el 1979 a Viena, a Àustria, els presidents de la Unió Soviètica i els Estats Units, Leonid Brejnev i Jimmy Carter, signen els acords SALT II per limitar la producció d'armament nuclear estratègic. I amb aquestes que acabem ja al segle XXI, i més concretament fa 20 anys enrere, el 2006, a Catalunya, el que té lloc el referèndum per l'aprovació de la reforma de l'Estatut de Catalunya. I acabem

0: 11 anys més tard, el 2015. Bueno, fa 11 anys, volem dir. A Barcelona, Convergència i Unió es dissol. I fins aquí, doncs, el que serien les notícies més destacades que van succeir, doncs, del dia com avui. Un 18 de juny d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: Continguts en xarxa.
2: Il·lustres.
3: Josep Joaquim Landeré va néixer el 19 de març de 1841 a València. Fill d'un militar suís, de jove, residia a París i el seu primer treball va aparèixer a la revista Le Monde. Casat amb una tortosina, visqué a cavall de València i també de Tortosa, on va desenvolupar bona part de la seva activitat científica. Va destacar dins l'astronomia amb estudis sobre els eclipsis que li van donar prestigi internacional. El seu interès per aquesta ciència va fer que col·laborés activament en la fundació de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, com ha explicat la responsable de la Biblioteca del Centre, Maria Genescà.
4: El saber de la fundació de l'Observatori de l'Ebre, doncs, va estar molt il·lusionat i el va ajudar moltíssim. Va ser un precursor dels seus treballs. Ell ja s'havia dedicat a l'estudi de l'astronomia i sobretot de la geofísica i havia mesurat corrents tel·lúrics i havia fet diferents treballs geofísics i va donar molt suport al pare Cirera, de manera que en el moment de la seva mort li va deixar el seu llegat tant la biblioteca com fòssils, com un llegat econòmic que li va construir i li va permetre construir aquest pavelló de biblioteca que ara estem.
3: Però Josep Joaquim Landeré també es va interessar per la geofísica i va ser la primera persona a estudiar els corrents tel·lúrics de la península Ibèrica. A més, va escriure diferents tractats sobre geologia i paleontologia i va ser membre d'institucions científiques espanyoles i internacionals. Landeré va ser nomenat fill adoptiu de Tortosa l'any 1902, una ciutat on va morir al setembre del 1922.
5: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
5: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
5: Amb Jaume Sens.

0: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. Doner Pita Palace 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab con sus precios más económicos.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
0: Local social El Castell. Vine a l'Avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábado. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná.
2: Churrería Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
2: Velo.
3: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
2: Velo.
0: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la avenida de la FON 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. La Marina
4: està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Quan se celebra el Mundial de França a l'estiu de 1938, falta poc més d'un any per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. La tercera Copa del Món, per tant, tindrà lloc enmig d'un clima prebèl·lic en un planeta convuls. Alemanya ja ha absorbit Àustria i, mentrestant, la Itàlia de Mussolini, guanyadora al Mundial del 34 i als Jocs Olímpics del 36, dona suport a Hitler i busca mantenir el seu domini futbolístic. Les forces feixistes entren amb empenta a França, màxima representació de la democràcia del moment. Àustria, annexionada per Alemanya, no participa en el Mundial i Espanya, immersa de ple en la Guerra Civil, tampoc no serà present a la Copa del Món. Gabriel Colomer.
1: El 38, grans seleccions van desaparèixer del mapa. És a dir, Àustria va desaparèixer, Txecoslovàquia va desaparèixer, Espanya va desaparèixer i, per tant, era un Mundial en el qual les grans potències futbolístiques, com a mínim tres, perquè no oblidem que l'Àustria dels anys 30 és el Wunder Team, és un dels millors equips coneguts de la història austríaca. I la Txecoslovàquia, és un dels altres grans equips. I Espanya.
0: Tampoc acudeix a la cita Anglaterra, una vegada més. I l'Uruguai torna a renunciar-hi, encara dolgut pel veto europeu l'any 30 i també com a suport a l'Argentina, que no hi va perquè considera una injustícia que no se li concedís l'organització del Mundial.
2: Sont également qualifié. Pologne. Que contrarrestit. Norvège, Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hongrie, Néerlandaise, Cuba, Roumanie, Suède.

0: A majoria d'equips europeus i amb el Brasil i Cuba representant el continent americà, un total de 15 seleccions participaran al Mundial de França. Des de la creació de la Copa del Món, el president de la FIFA, Jules Rimet, desitjava portar un Mundial a França, tot i que els sud-americans demanaven l'alternança de continents i l'Argentina s'havia ofert acollir el Mundial, Rimet tenia clar per qui era el del 38. Ho recorda el seu net, Yves Rimet.
1: Estic convençut que va estar molt content d'organitzar el Mundial de França al seu propi país.
2: L'équipe de France part en Uruguay. Il avait déjà eu du mal. Alors que la France puisse l'organiser, il a été d'autant plus heureux.
0: Yves Rimet protagonitza un capítol que ha passat a la posteritat. El net de Jules Rimet va extreure les boles dels equips en el sorteig del Mundial. Tot i ser aleshores un nen de 6 anys, recorda el moment perfectament.
2: Je m'en souviens très très bien, d'autant plus que j'avais 6 ans.
1: Me'n recordo molt, molt bé, ja que tenia 6 anys, era petit. Em van fer esperar davant una gran sala d'afers estrangers. Quan van obrir la porta i em van fer entrar, vaig tenir una mica de por. Però quan vaig veure que el meu avi era al centre d'aquella gran taula, vaig córrer cap a ell i em vaig pujar sobre la taula.
2: Jusqu'au moment où j'ai vu mon grand-père qui était au centre de cette grande table. Et là, j'ai couru vers lui et puis je suis monté sur la table.
3: En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième Coupe du Monde.
0: I el Mundial comença en un ambient enrarit, amb una cruenta guerra a l'horitzó. La confrontació d'ideologies està present en tot moment i serà sempre traslladada als estadis, al terreny de joc i a les graderies. Els alemanys llueixen la creu esvàstica a l'escut de la samarreta i abans de cada partit fan la tradicional salutació nazi. Els jugadors italians comencen i acaben cada partit amb el palmell de la mà estès. Juguen per la pàtria i pel feixisme.
4: Qualsevol no aixecava el braç, no? Ho dic perquè a l'any 40, si mirem les fotos de la selecció espanyola, també estan tots els canobres, i la selecció alemanya, per entendre'ns, en fi, un no anava a la selecció i no aixecava obres. I si no l'aixecaves és que, en fi, jugar el següent partit no sé si jugaries. Ara, en algun camp de presos segurament xutaries moltes pilotes.
0: Alemanya, amb els jugadors austríacs a les seves files, se sent invencible. Després de la seva absència el 1930 i amb un discret paper l'any 34, vol guanyar el Mundial de França.
4: Alemanya pensava que unificant amb Àustria, és a dir, que tenint una part del gran equip d'Àustria, doncs serien invencibles. I la veritat és que els van eliminar bastant aviat. El senyor Hitler ha entrat allò amb triomf a Viena, i, per tant, els francesos demòcrates veuen aquell equip com un equip que intenta, pues, això, simbolitzar pues, això, la intervenció de la Gioconda a Espanya i, a més, allò, aquests afanys expansionistes que té el propi Hitler, no?
0: A les primeres de canvi, Alemanya cau eliminada contra Suïssa per 4-2 en el partit de desempat de vuitens de final. Els alemanys, a més, han de suportar com els aficionats francesos els canten des de les grades, un dels màxims símbols de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, la Marsellesa.

0: és veritat que li cantaven la Marsellesa, perquè en el fons la Marsellesa és el gran himne de la llibertat. Si un escolta la lletra de la Marsellesa, diu que a les armes ciutadans, no súbdits, diu ciutadans, vol dir iguals, i són els fills de la pàtria. Per tant, podríem dir que la democràcia o el poble en armes defensant la llibertat i la democràcia. I per això, normalment, quan algú no sap un himne, canta la Marsellesa per simbolitzar els elements de llibertat. Per això els hi cantaven això.
1: Per primera vegada, la selecció brasilera es pren seriosament la seva participació en un Mundial. En el partit més espectacular de la Copa del Món, el Brasil es desfà de Polònia per 6-5. I a quarts, derrota Txecoslovàquia passant per un partit de desempat. Leónidas da Silva, anomenat el diamant negre, es converteix en la sensació del Mundial i en la primera gran estrella del futbol brasiler, com recorda Luis Méndez.
2: Fue un gran jugador, un jugador elástico, que tenía mucha cintura, un juego de cintura muy saliente, extraordinario. Tendría lances acrobáticos, jugaba un fútbol verdaderamente maravilloso. Dígote que Leónidas no fue mejor que Pelé, pero también no fue inferior a Pelé.
1: El Brasil topa les semifinals amb la potent Itàlia, que ve de deixar fora l'anfitriona França. Els brasilers, menyspreant la qualitat del rival, es veuen guanyadors i reserven jugadors per a la final. El resultat? Derrota per 2-1. El llegendari Giuseppe Meazza, que ja havia participat en la victòria al 34, comanda la selecció italiana. El periodista Massimo Franchi parla de Meazza com el que és el seu país, un mite.
3: Uno de los más grandes en absoluto. El estadio de San Siro de Milán lleva su nombre porque ha sido un como dicen los brasileños, un artillero espectacular, como era un poco en España el jugador que tenía por apellido, creo como apodo Pichichi. Giuseppe Meazza era realmente un, como se dice aquí, un bombardier, uno que cuando tenía la pelota disparaba siempre en la portería, era el terror de los arqueros y de los defensores adversarios.
1: Hungría supera Suècia per 5-1 en l'altra semifinal i s'enfrontarà Itàlia a la final. Itàlia resol la final d'aquesta Copa del Món amb més facilitat que la disputada 4 anys abans al seu país. La selecció dirigida per Vittorio Pozzo revalida el títol imposant-se per 4-2, amb 2 gols de Piola i 2 de Colassi, i molta superioritat sobre Hongria. Itàlia, amb 2 Mundials i uns Jocs Olímpics, culmina una dècada daurada, com explica Luciano Castro.
4: Esas dos décadas, del año 20 y del año 30, pertenecieron nada más que a dos países. Las del 20 a Uruguay, porque ganó las dos Olimpiadas, 24 y 28, y el Mundial del 30. Y después Italia, que también tuvo 3 títulos mundiales, la Olimpiada del 36 y después el Campeonato del 34 y 38. Entonces sí, había presión, pero también había calidad futbolística, como dices tú, porque tú no puedes ser el país número uno durante 10 años, así porque sí, ¿no?
1: I per acabar, no podia faltar el missatge polític. Alguns celebren la victòria italiana d'una forma molt peculiar.
0: Quan Itàlia guanya el 38 a Hongria per 4-2, un dels titulars que sempre m'ha frapat és un titular italià que deia el següent: l'ordre nou italià guanya en el país de la Revolució Francesa. És a dir, la nova revolució guanya en el país de la vella revolució. En el fons, el que intentava la pròpia propaganda feixista era dir: hem tornat a guanyar, els italians, l'ordre nou italià ha guanyat a París, no a Hongria. A Hongria és l'equip que hem guanyat, però en el fons hem guanyat en el bressol de la Revolució Francesa.
1: I d'aquesta manera es posa punt i final a la tercera Copa del Món. L'esclat de la Segona Guerra Mundial un any després paralitzarà totes les estructures esportives i farà preguntar-se a Jules Rimet si serà possible algun dia la disputa d'algun altre Mundial. Els dubtes de Rimet es veuran esvaïts 12 anys després, quan el Brasil acollirà una Copa del Món inoblidable.

0: Diccionari del viatger.
1: Bon dia i benvinguts a una nova edició, una nova setmana. Ens retrobem per compartir un nou viatge, noves destinacions. En aquest cas, marxem cap a Malta. Malta és un estat insular del Mediterrani. L'arxipèlag maltès, format per les illes principals de Malta i Gotwedge o Gozo i altres de menors, està situat al sud de Sicília, de la qual el separa l'estret de Malta. La capital de Malta és la Valletta. El seu nom antic fou Melita, derivat de mel. Fou una colònia fenícia que amb el temps va quedar a l'òrbita de Cartago. L'arxipèlag maltès es troba en el límit de la placa africana, molt a prop de l'euroasiàtica. Ho componen les illes habitades de Malta, la major en grandària i importància, també la illa de Gaudex o Gozo i Comino. A les seves costes hi ha una gran quantitat de badies que proveeixen bons ports. També compta amb altres illes menors, de menor grandària, en les quals se'n destaquen els illots de Filfla i de Cominoto o les illes de San Pablo. El terreny es caracteritza pels seus baixos pujols amb camps de terrasses. El punt més alt és la muntanya de Damahec, a l'illa de Malta. Encara que durant l'època de grans pluges es formen alguns rierols, a Malta no hi ha rius o llacs permanents. No obstant això, existeixen a l'illa alguns cursos d'aigua que compten amb aigua dolça durant tot l'any. A més, també a l'illa de Gozo es pot trobar aigua corrent a la vall de Lunzhata. El clima local és temperat mediterrani, amb hiverns plujosos però poc marcats, uns 14 graus, i estius secs i càlids, amb una mitja de 25 graus. De fet, només hi ha dues estacions, la qual cosa atrau a molts turistes, especialment durant els mesos estivals. Les illes malteses ofereixen un sorprenent contrast de colors. El blau de la Mediterrània, el suau color mel de les pedres calcàries, característiques de la seva arquitectura, i la claretat del cel. Les illes són una festa per als sentits. Allà on vagis t'espera un entorn històric únic, temples, palaus, catedrals i forts que et acosten a una història tan viva que gairebé pot tocar-se. El so té un paper important en la vida de les illes. La barreja de focs artificials amb les desfilades de bandes musicals populars transforma una nit d'estiu en un record inesborrable. L'avantatge de passar una temporada a les illes malteses és que podràs experimentar diverses vacances en una sola.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tots i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va missa, eh? Per tant, farem el Santoral. Ara passarem els aniversaris dels famosetes i com doncs també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com només també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit de majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, no, al ventilador, eh? Clar que sí, home. I ara sí, doncs, recordem que tota la gent que participa s'endú un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També tenim la classe de cant o de guitarra gratuïta d'Alma Music. També la, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou. Tenim Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Russa. També la joieria Castillo amb el detall sorpresa. Les dues consumicions normals de premium de Sami Scalafell. Els talls de cabell per home, o borrentat i macat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També el durum kebab de Doner Pita Palace 2. Els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya. També tenim els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència. Les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passaderia Cunit. També tenim, doncs, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo. La sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. A vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, al mig cru de can picada de la camiseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol. També tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts a divendres de bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria i també el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, com també un sopar per dues persones a la pizzeria La Gòndola de Cubelles, a l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'ast amb patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, entre d'altres, eh? Doncs bé, ara sí, ja sabeu, doncs, que passem a repassar el nostre santoral d'avui, dijous, dia 18 de juny de 2026, i felicitem a San Amando, a Alberto, Calogero, Ciriaco, Crispin, Emili, Eukisi, Erasmo, Eterio, Sant Germà, Gregori, Ipasi, Isabel... Qué bien, qué bien que comemos con Isabel, ¿eh? Ay, ay, ¿sabes? San Leoncio, Marceliano, Marcelino, San Marcos, Santa Marina, Martiria, Paula, Paulino, Sicio y Teódulo. Les moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A tots ells moltíssimes felicitats, us dedicarem a temes musicals, com per exemple el de la nostra Festa Major de Cunit, que sona una altra vegada. Mullats i cremats, que va per tots vosaltres. Un quart d'una a la migdia des de la vostra sintonia. Això és el ventilador, programació d'estiu, aquí, a Ràdio Cunit.

l'himne de la Festa Major d'estiu 2026, Sant Cristòfol. Acunit. Donem numerets. Sabal 225, Aina d'Aigua. 226, Juliana Alciaturi. 227, Lina Zara. 228, Auris Ramírez. 229, Emilia Covilla. 230, Jaime Fernández. 231, Eva de la Peña. 262, Azuel Gómez. 263, Fernando Gómez. 264, Encana Arcilaga. 265, Juan Pablo Rodríguez. 266, Josep Macià. 267, Joan Laparedes. 238, Sergio Palacios. I amb el 239, Imma Cross. I seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ens arriba aquest tema del duo dinàmico que ens demanava també l'Agustina La Morda. I aprofitem per donar numeret amb el 240 a Natàlia Alba, 241 a Frica San Martín, 242 Mercedes Rubio, 243 Ana María Paredes, amb el 244 a Juan Macías, amb el 245 Juanita Risquet, 246 Paquita Díaz i amb el 247 Mari Carmen Cortés.

seguim doncs amb més temes musicals i més peticions dels nostres oients, també amb la Santa Espina que ens havien demanat. I ara que passem a escoltar tots aquí per tots vosaltres, aprofitem per donar un numeret amb el 248 a Javi Altamirano, 249 Josep Peris, 250 Pepi Rey, 251 Juana Jiménez, 252 Victoria HM, 253 Dani GH, 254 Roser Mauri, 255 Carles Mauri, 256 Maria Maldonado, 257 Adolfo Andreu, 258 Amador Sánchez, 259 Joli Martínez, 260 Dori Solís, 261 Toni Capdevila i amb el 262 Àngels Lorca. Amb el 263 Ismael Hamjane, 264 Abdullah Hamjane, 265 Sofia Virginia i amb el 266 Loli Sanchís. Com també amb el 267 Dori Caballero, 268 Pola Cubé i amb el 269 Vanessa López.

I anem a per a més temes musicals, a veure més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba l'Ani Red amb el seu El Pecado, tema que aprofitarem també per donar numeret. Atenció amb el 270. Eva de la Peña, 271, Zoe Gómez, 272, Fernando Gómez, amb el 273, Encana Arxilaga, 274, Juan Pablo Rodríguez, 275, Josep Macià, i amb el 276, Joana Paredes.

0: dictador.
1: Seguim doncs amb més temes musicals. Ens arriba Digital 21. Donem numeret amb el 277 a Natàlia Alba, 278 a Frica Sant Martín, 279 a Gemarsó, 280 a Clàudia García, 281 a Yolanda García i amb el 282 Conchi Villegas.

0: Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Lasciatemi cantare. Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com. pizzerialagondoladecubellas.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás.

0: empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
1: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
2: Joyería Castillo.
0: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
2: Joyería Castillo.
0: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
2: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
0: ¿De qué?
2: De ser feliz.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Salta y viu amb Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
5: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
7: Este verano Radio Cunit te acompaña.
8: En la playa también se escucha Radio Cunit.
9: Está escuchando Radio Cunit en 107.0. Dexter Ferruiz.
10: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
11: De dia i de nit.
12: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: I ara sí, quan ja passen 8 minuts de dos quarts d'una del migdia, és el moment ja d'endinsar-nos a la secció mensual que, com sempre, ens arriba de la mà de Josep Maria Llauradó, al qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Estem? Molt bon dia.
13: Bon dia, com estem?
0: Doncs molt bé, hi ha molts temes a tractar, no?
13: Sí, hi ha molta moguda ja, i té l'estiu, s'escalfa tot, a més, així que van. A veure, temes, sí, home, a veure, ja... coses que ens afectarien global, com tot el tema de la guerra, però que tampoc no se sap mai com acabarà, perquè veritat és que estan...
0: Bueno, sembla que amb això del G7 diuen que estan acostant posicions i que Trump està fent les paus amb tothom, sembla. Diuen que volen fer un alto foc al Líban i no sé què.
13: No sé perquè, a veure, tant el Trump com el Netanyahu, com sí. el Putin, com els mateixos iranians...
0: Van per impulsos, no?
13: A veure, sí, no són massa de fiar perquè tant aviat diuen A com diuen B, com la contrària. Els interessos no sabem nosaltres. O sigui, nosaltres som els que ho patim d'alguna forma directament o indirectament. No ho sabem. Mira quins són els interessos que es mouen, però són segur interessos de caire econòmic i de poder a nivell global de tot el món, diguem-ho així. Uh-huh. I per tant, doncs clar, estem tothom com a despistat, o sigui, a mercè del que vulguin fer, del que facin, i estem així. Per tant, aquí poca cosa podem fer, és que realment no... a veure, està tot el món posat en aquesta història. Uh-huh. I ells, a més, doncs, no obren mai les cartes, per tant, no sabem exactament què és el que busquen. Mm. Sí que hi ha el poder pel mig, hi ha el tema polèmic pel mig, però bé, fa tants anys que s'arrossega tot això que jo som molt pessimista, la veritat, perquè és que s'arreglarà una cosa i saltarà per un altre cantó. Vull dir, és una zona molt polèmica, aquesta de l'Orient Mitjà. No es va fer en el seu moment una cosa clara, i doncs això està in eternum, o sigui, jo he estat sovint per allà i sóc que hi vaig estar perquè ara ja no hi podria ser, i no hi podria viatjar perquè realment
0: sí,
13: ho han destruït tot,
0: Déu-n'hi-do.
13: I clar, i bueno, és això, i realment doncs per exemple les notícies de casa ningú parla res, ningú diu res, estan igual o pitjor que abans, perquè amb la calor que deu fer, imagina't. Aleshores dius, clar, les notícies que ens diuen són les que volen, i doncs algunes perden tot el protagonisme i els que ho pateixen, doncs, pobres d'ells, doncs aguanten el que poden, ni com poden. Doncs, si són gent de poc fiar, la veritat, és que no tenen altra cosa. I, bueno, de més a prop, home, aquí hi ha també coses, el que passa que, diríem, també estem el mateix, no? O sigui, la gent arriba a un punt en què està bastant avorrida d'estar a mercè de gent que ho controla tot. Uh-huh. Que no, i això té a veure amb la IA també, que ara està de moda, tot el tema de la IA. O sigui, i no sabem qui governa tots els algoritmes que ens fan respondre, que ens enganxa el mòbil, que... Clar, darrere hi ha uns interessos que nosaltres desconeixem. Uh-huh. Això està dedicat per la canalla i per la gent jove, que s'enganxi cada mòbil. Però, evidentment, és posar-se en mans que no sabem qui, i no sabem quins interessos tenen al darrere. Això, després, la gent també es cansa de tota aquesta mocura que hi ha a nivell global, a nivell estatal, diguem, de tanta corrupció i tanta conya i tantes crítiques, tants insults. Realment, arriba un punt en què dius, el menys important és com estem nosaltres i les nostres necessitats. Ells dediquen una altra cosa, són una altra cosa. Clar, i això preocupa, això preocupa, perquè a la llarga qui surt a guanyar d'això d'entrada són els populismes i l'extrema dreta, i és així. Uh-huh. Clar, quan això, diríem, la gent s'encansi molt, farà un tomb votar l'extrema dreta i llavors ens trobem tots al plat, perquè ho he dit moltes vegades. Aquests no arreglen mai res. I ara aquesta setmana passada ja està a Itàlia, i a Itàlia, que governa l'extrema dreta, la Meloni, tenen problemes. Qui? Doncs tota la gent que treballa. O sigui, els grans potentats no tenen problemes, però la gent, hi ha vagues dels funcionaris de cultura, i aquí passa el mateix. Governen socialistes, però tenim uns problemes gravíssims amb uns col·lectius que són bàsics. Com són els metges, com són els mestres, etcètera. I clar, això ho patim directament, sobretot els que tenim canalla. Clar, és terrible. Bueno, així està la cosa. O sigui, diríem, estem amb moltes mogudes, ara l'estiu suposo que calmarà tot una mica. Uh-huh. I veurem com comença la nova temporada.
0: Sí, oi?
13: Però realment és així, diríem. No mou l'optimisme, la cosa, no? Sort que, doncs, l'estiu, mira, calma una mica les coses... Però realment encara la rentrée de setembre ja veurem què passarà, eh?
0: Sí, i tot i que el papa també ha vingut aquí a fer-nos una visita a intentar pacificar les coses, també no crec que...
13: Bueno, no sé, jo no sé.
0: Com opines tot com ha anat i l'organització dels actes i sobretot el que va passar a la Sagrada Família?
13: Sí, jo era fora, per tant ho vaig veure tot a distància. Quan he tornat aquí m'ho he mirat bé. Uh-huh. Com l'espectacle de la Sagrada Família, bestial.
0: Uh-huh.
13: Bestial, diríem, a nivell d'imatge i tal.
0: Sí, espectacular, això sí.
13: Sí, això ens va passar l'any 92 amb les Olimpiades, els millors de la història, bla, bla, bla, bla, bla. Però darrere s'hi amaguen altres coses.
0: Mm-hmm.
13: I això no ho podem obviar. Nosaltres som aquí. O sigui, a part de l'absurda guerra amb el català,
0: sí.
13: que realment és una guerra absurda, perquè el idioma d'aquí és el català, és aixecat al roc, primer més. Mm-hmm. Si vens aquí, pares a català. Però jo crec que quan va a Alemanya intenta parlar alemany,
0: sí, sí.
13: Doncs aquí el mateix. Ara, doncs això no, això és un problema gravíssim, perquè és que no l'entén la gent, no?
0: Uh-huh.
13: I els bisbes nostres, que en teoria ens representen, no fan cap favor, perquè, diguem, es dediquen a intentar fer joc a tot plegat i espanyolitzar una miqueta tot, i va, amb el rotllo que així ho sabem, així ho ens entenem tots, i sembla que és història, no?
0: Uh-huh.
13: Aleshores, a part d'això, home, la història amb els cantaires, per exemple, hòstia, és molt vergonya,
0: veure. Sí, oi?
13: A veure, que ells no sé què haurien fet, tampoc ningú sap què haurien fet, perquè tampoc ho sabem, perquè els cantaires no tots anaven a la mateixa línia.
0: Uh-huh.
13: Però aquests cantaires, que jo sàpiga, van actuar i van actuar-ho bé al llarg de la inauguració de la Torre de Jesús, i van cantar i ho van fer bé. Què ho havien fet després? No ho sabem. Ara, el que sí que sabem és el que es va fer. Això de reconèixer 600 persones, teles pel camí del darrere, home, això és propi de les dictadures, com expliquem l'altra història.
0: Sí, sí.
13: Sí, a veure, la gent, si es vol manifestar, la gent sap per alguna cosa. Entens? A més, això. I llavors, clar, totes les muntatges que s'estan fent aquí en aquest país, tots passen per un sedàs important, que és intentar llimar qualsevol diferència, o sigui, qualsevol possible ocasió que la gent manifesti allò que ja saben que saben que la gent té, perquè, a veure, quan la gent es vol moure i vol cantar els segredors, és per alguna cosa, però un greuge, i, per tant, reprimir-ho, el que fa és, a la llarga, doncs, bueno, confirmar-nos que la cosa va per aquí.
0: Uh-huh.
13: I això no és fruit d'un govern fort o d'un estat fort, sinó d'un estat poruc. Tenen por. No sé què, perquè ja en dia estudi. Nosaltres tenim les armes pel carrer, com alguns sí. Nosaltres no tenim armes per anar pel carrer.
0: Uh-huh.
13: Però tenen por de que es manifestin les diferències. I, evidentment, quan parlem i això el generalitzem a qualsevol cosa d'àmbit mundial,
0: sí.
13: És descarat. O sigui, per exemple, mundial.
0: Suposo que tenen por de quedar-se en evidència, no?
13: Però, clar, però a veure... Nosaltres ja sabem, la gent parla, la gent que es dedica a representar Espanya a les Olimpíades, siguin d'hivern o d'estiu, tenen uns contractes bestials amb els quals està prohibit totalment ensenyar la senyera.
0: Uh-huh.
13: Ah, perquè si ho fan, perden les ajudes que els donen l'Estat.
0: Ah,
13: és així de senzill. Fa molts anys, el Cribillé mostrava la senyera tranquil·lament quan guanyava. De cop es va aparèixer. Per què? Perquè la gravació no pot ser dur. El mateix passa amb tots els amb els esportistes olímpics. Aquests es guanyen vida a base de beques. I a base de beques que donen l'Estat, que paguem nosaltres, per cert, perquè representin Espanya i tal, i facin un bon paper. Però clar, aquesta mena de por a que la gent pugui manifestar una cosa diferent al que en teoria haurien de fer, mata, això mata.
0: Uh-huh.
13: I llavors, clar, això és aquesta insatisfacció que difícilment canviarà. O sigui, tu no pots ofegar per sempre una cultura com la nostra que està prou viva. Per tant, o ens entenem o marxem. O sigui, és així. O ens entenem o marxem. Però per entendre, esclar, un ha de sentir-se respectat.
0: Clar.
13: La llengua, la cultura, etc. I quan no s'hi sent, doncs la gent fa coses com el que van fer els cantaires. Dir-ho demanat. Entens?
0: Sí, sí.
13: Clar, ara la imatge a nivell extern segur que no ha passat, o sigui, les grans cadenes periodístiques això no ho faran, no ho faran esment, i per tant el món no ho sabrà, ho sabem nosaltres, i ja està. I com que ja ho sabem, com que ja ho entenem, que això acostuma a passar tan sovint, l'any 92 va passar el mateix, amb les detencions i les tortures de molta gent, abans de les Olimpiades, i després van ser un èxit, sí, però com per algunes persones va ser molt alt. I això és el que passa. Aleshores, clar, qualsevol intent de voler tapar la boca a la gent, doncs acaba sortint per la culata a la llarga, entens? I dius a mi, clar, des de fora el que passa, clar, l'espectacle no cal que és veritat, va ser bé, preciós, o sigui, jo vaig veure després, jo no vaig veure. I estava a Itàlia, i per tant, em suposava que hi hauria molta vegada per haver seguit la tele, allà, o sigui, ja. No sé, sí que sortien les notícies, etcètera, i doncs, home, suposo que aquí va quedar bé, diguem, cara al món, no? Que és el que els interessa, sobretot. O sigui, hem fet una gran cosa que va quedar bé davant del món. Què ha passat a nivell intern? Ningú obre boca. Tu has sentit el govern fer alguna cosa per desxiular? No. Per què? Perquè no ho diran. Perquè els Mossos i la policia va actuar discretament, sí, perquè no es va veure. Recordeu que a més i més va passar una cosa, que això ho vaig llegir després,
11: sí,
13: és que allò que en directe semblava que era en directe, no era en directe. Sí.
11: Havia una mica de diferit, per si acas.
13: Exacte, hi ha un decalatge, perquè la gent pretenia molt que no passessin coses.
11: Sí.
13: Per tant, tu veus com si fos en directe, però en realitat feia uns minuts que havia passat.
11: Sí.
13: I això passa moltes vegades. Per què? Perquè volen curar en salut.
11: Clar.
13: Volen donar les notícies que volen que sapiguem. No les sorpreses. I tal de cosa sorprenent es pugui dir... Clar, tot això són jugades que tots... A veure, anem sabent què passen, però bueno, doncs... Tu no és així, m'ho diries, és així. Això té que veure amb tot el que dèiem al començament, eh? Això de qui té el poder, té unes armes, i el que volen és que hi hagi poques diferències, que la gent no pugui opinar el diferent, pacificar la cosa. Ara l'estiu serà perfecte, se pot evacuar amb les aigües fins al mes d'octubre, suposo, setembre-octubre. Bueno, aprofitem l'estiu, tu, què vols que et digui?
11: Ah.
13: Perquè és això, en fi, a més, una mica aquesta sensació, no?, de que... I a mi m'estranya molt pels joves, eh?, però els joves, ja, n'hi ha que ho veuen, però molts no ho veuen. Molts se concentren en aquesta situació i veus que es troben en un món que de cop està ocupat per una sèrie de gent molt, molt potent, amb tots els mitjans a la mà, i que estan fent el que ells vulguin. O sigui, sent com robots, si no ens papirem. I jo, o sigui, jo sempre dic, la capacitat crítica de la gent, hòstia, és una cosa que no es pot, que no és negociable. Perquè el moment que parlem qualsevol capacitat crítica, estem en mans dels altres.
11: Sí.
13: I aquesta és una mica la gran preocupació, no? Perquè ja veus que estan prohibint ara l'accés als menors de 16 anys a les xarxes, bueno, arribem tard, però bueno, si es fa, ara, ja puc dir que segur que hi haurà maneres indirectes de captar-los. Perquè,
11: sí, ara, he fet la trampa, eh? Hi haurà...
13: La gent de futur, a veure, ells s'hi juguen al futur, aquestes grans companyies, que encara no en tenen mai prou, jo no ho sé pas, no en tenen mai prou, tu. Però bueno, escolta, és com la corrupció, no tenen mai prou, que no tenen uns sols macos, doncs per què han de jugar amb corrupteles i coses? És una mica entristidor, no?, tot plegat, perquè realment dius, home, la gent quan treballa és honesta i fa que pot i ja està. I es pot dir, n'hi ha per tot ara, escolta. Però bueno, això és una mica que ens espera aquest estiu.
11: Bueno.
13: Això passava amb cada estiu, que les coses baixaran una miqueta, però al setembre tornem a caure tot. Tornem a sortir amb els metges, tornem a sortir, perquè clar, durant l'estiu, però no s'ha d'aclarar res.
11: És veritat.
13: La gent sempre a la platja i ja està.
11: I llavors ja la gent desconnecta i les problemàtiques segueixen, la dels mestres, la dels metges...
13: Clar,
11: tot plegat,
13: per tant, tot vindrà al setembre.
11: Bueno, i no només a la platja, amb el Mundial de Futbol...
13: Sí, molta gent estarà veient...
11: O amb el Tour de França, o la gent està distreta amb els esports, també.
13: Amb el Tour també passa per aquí, Cunit,
11: sí.
13: No?
11: Sí, imagina't. Sí, bueno, és el dia 11 o el dia 12, ara no ho tinc... Mira com han fet les notícies, eh?
13: Ah, sí, m'ha passat per ara. A veure, sí, és 11 o 12, bueno, estarem pendents. Home, ja està bé, ara és això, a veure com ho vesteixes. El problema no és que passin, que ja està bé que vingui, que hi hagi mundial. El problema és que dius, bueno, vestim-ho bé, no cal que sigui fals tot plegat. Però bueno, és això, el futbol concretament és una droga total. O sigui, que és dolent, sembla que no hi ha res més al món. I bueno, doncs, quan això s'ha vist perquè la gent, doncs, hagués de fer guerres i dir que si no hi ha futbol, doncs seria, estaria bé. Però clar, una cosa té res a l'altra. Això és el que passa. Ara està ocupada amb els teres aquest any, sí, sí. A veure com acaba tot plegat.
11: Aviam. Molt bé. Doncs, molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més o ja ho deixem ja avui per acabar ja. Déu-n'hi-do, el que hem tractat.
13: Molt bon estiu a tots.
11: Igualment. Que vagi tot molt bé, molt bones vacances i si de bo, doncs, ja ens tornem a escoltar ja a la temporada vinent, ja de camí dels 20 anys a Ràdio Cunit, eh? A veure si aquesta temporada que ve la fem grossa i fem una gran festa, també.
13: Home, són 20 anys, està molt bé, està molt bé.
11: Clar que sí. Vinga. Doncs moltíssimes gràcies i una forta abraçada. Adéu-siau, bon dia.
13: Adéu.

0: Continguts en xarxa.
1: Patrimoni, amb Elena Puigdueta.
2: La farinera és l'altre jo del Sindicat Agrícola de Cervera, l'edifici modernista més important de la capital de la Segarra. Forma part del paisatge i la història de la ciutat. El sindicat va marcar durant molts anys l'economia agrària de la comarca i de Catalunya. Estrenat el 1922, l'autor és César Martinell, l'anomenat arquitecte de les catedrals del vi. Molt vinculat a la Mancomunitat de Catalunya, es va especialitzar en arquitectura agrària. Segurament per això, quan se li encarrega l'obra, una de les frases que va dir i que els cerverins recorden com a més cèlebres és aquesta. A Cervera hi ha tres torres, la de la religió, o sigui, el campanar de Santa Maria, la torre del coneixement, referint-se a la Universitat de Cervera, i la tercera, va dir, la que construiré jo, la torre del treball, la torre de la farinera, la fàbrica de la farina, acabada en far. L'únic edifici que ha perdurat fins als nostres dies i emblema d'un complex agrícola molt més ampli que contemplava altres elements com una panificadora, una caixa rural, un molí d'oli, diferents magatzems, tolves, una infraestructura importantíssima que vestia Cervera i la seva comarca, com a graner de Catalunya i, per extensió, a tot el país. Carme Vergés és la directora del Museu Comarcal de Cervera.
3: És un edifici que quan un diu que és una farinera, per tant una fàbrica, et sorprèn per la seva gran monumentalitat. És un edifici immens, això no només és una raó arquitectònica, sinó que és una raó de funció, perquè realment era una farinera que aplegava els 121 pobles de la comarca, per tant d'una potència econòmica impressionant.
2: Edifici auster, senzill i molt funcional, tot i que de la part de fora destaca la utilització dels arcs parabòlics i sobretot de la totxana vermella que trenca la seriositat dels seus murs i la dota de certa policromia. En forma de U, una de les ales aplega les sales d'emmagatzematge i l'altra, la seva paral·lela, tota la maquinària vertical pròpia d'una factoria que produeix farina. Un encàrrec aquest va ser directe de la Junta del Sindicat Agrícola de Cervera i Sa Comarca, un sindicat que aplega, com dèiem, 121 pobles que s'uneixen per tancar tot el cicle productiu, des del gra fins a la seva conversió en pa, i que promou un influent i potentat grup de terratinents i pagesos liderats per Ramon Vidal Trull, fill de Montpalau.
3: I al darrere hi ha tot un concepte d'economia agrària d'aquell país, d'unificar preu del blat, per tant d'ajuntar-se per fer força. Però sí, estem parlant de gent no només terratinents molt potents a nivell econòmic, sinó sobretot molt potents a nivell social i a nivell polític. Per tant, són pagesos que estan de tu a tu construint la política agrària d'aquest moment, d'aquest principi del segle XX català.
2: Declarat bé cultural d'interès nacional, avui és un edifici tancat que conserva intacta tota la seva maquinària i a l'espera, això sí, que se li trobi un pla d'usos que l'obri definitivament al públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la Peça a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga en l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
3: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
2: De Exer Barruy, te tengo.
7: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
8: De día y de nit.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marí.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci i Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... Es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'he hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes. La policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant... Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vila.
0: Ràdio Cunit, serveis informatius. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al Dia i del ventilador, a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit i també del servei de comunicació de l'Ajuntament de Cunit, el qual avui dijous, dia 18 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem amb aquesta edició, amb moltes notícies, com per exemple la primera, i és doncs que amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda de Tarragona, tram comprès entre el carrer de les Sorres i el carrer de l'Estació, doncs fins al dia de demà, fins demà divendres, restarà tancat el trànsit rodat. Al cap de setmana, del 19 al 21 de juny, es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats, amb el qual a la zona afectada, es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja, al passeig marítim amb carrer Estació, per tal de donar d'alta les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també hi ha a l'Ajuntament de Cunit, a la mateixa web, podreu trobar tots els recorreguts de les activitats de la Festa Major. Perquè no us perdeu cap detall, hem recopilat tots els recorreguts de les activitats programades. També els podreu consultar a la web municipal, www.cunit.cat, dins de l'apartat Agenda, a la fitxa de cada activitat. Però encara tenim més notícies. Ràdio Cunit incorporarà intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Instincts, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament en el minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacables serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Instincts al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. Més notícies. Les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb una visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats pel Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa Per la Convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixement de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa. Amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana, el regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicletes i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris dels vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament circulant per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, disposant d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb una certificació de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania i ideal, doncs, per gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. I a les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. A les 12 del migdia, festa de l'escuma. La gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per a la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. D'altra banda, Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial, el pregó de festa major, tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal. I mentre que els joves més podran gaudir de la nit amb la Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. També recordem que, parlant de música, ja tenim la cançó oficial, l'himne oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual escoltarem també al llarg de la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font viurarà amb el concert del reconegut artista Mamadou Cha, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementarà amb propostes tan divertides i diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, il Crecheto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la festa dels colors al Hollyfest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilirí, la festa de l'escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks de tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny, des d'aquest dilluns, vaja, es pots recollir el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació-serveis. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic en l'enllaç podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. Aquest enllaç el trobareu a la web de l'Ajuntament. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació qual sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. www.cunit.cat. I s'obren també les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través dels formularis que trobareu a la mateixa web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I participa en la valoració dels pressupostos participatius fins al 24 de juny, on la ciutadania i les entitats que heu de participar en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la durant la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu, doncs, a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent, el que preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció està obert a partir de demà i fins al 29 de juny. Horari general, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 del migdia. I horari especial, dilluns 22 de juny, de 9 de matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius de grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible aportar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària, i només per l'alumnat del GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. O bé, doncs, trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també vine a la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga, el diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial, treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació i final en salasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut, doncs, a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar la programació d'activitats de l'estiu jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir, doncs, d'ara, i al qual podeu obtenir més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5, trucant al 628-299-986, 628-299-986. I a més, el proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic, la programació al qual inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir del show Drags de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Monlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant, doncs, la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I també recordem que l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory, Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, doncs, a com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts, número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicables a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.le. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre l'IFactor i Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I el dilluns, dia 6 de juliol, a 8:15 de vespre, se celebrarà la 6a Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la biblioteca des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social, l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al diari de Tarragona, el qual ens fa referència a un carril sense soldar ni revisar, el que paralitza els trens entre Vilanova i Geltrú i Sitges. Després d'una nit de manteniment d'infraestructura, es va recuperar el servei amb un fragment de carril trencat. El servei ferroviari en el tram entre Vilanova i Geltrú i Sitges operarà en via única aquest dissabte passat després de detectar-se una incidència en la infraestructura que va causar greus afectacions durant la tarda tant en la R2 sud de Rodalies com en els regionals de Tarragona. La incidència no hauria tingut més recorregut, tenint en compte que aquesta fou un dissabte complicat amb diverses afectacions en diferents línies. Tot i això, algunes fotografies preses pels maquinistes afectats i els que han tingut accés al diari mostren com aquests convois circularan durant diverses hores per un punt amb el carril trencat. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, per la nit l'administrador d'infraestructures Adif havia realitzat obres de manteniment en l'entorn del front marítim de Vilanova. Entre les actuacions dutes a terme, doncs, figurava la substitució d'un tram de carril. Després d'aquest procés, els operaris encarregats de l'obra oblidaren soldar-lo i tampoc col·locar les brides utilitzades a mòduls de grapa que quedaren sobre el balastre de la via. Pel matí, el servei arrencà amb una limitació temporal de velocitat de 60 km en aquest punt. Tot i això, el carril en qüestió no estava alineat i a mesura que avançava el dia, la separació fou augmentant fins que un dels maquinistes es va percatar de la situació. A la 1:12 de la tarda, Rodalies de Catalunya informà que els trens circulaven en via única per aquest tram mentre els operaris de DIF treballaven en la reparació d'una incidència que havia pogut comportar greus conseqüències si ningú s'hagués donat compte de la situació. Aquests mateixos maquinistes recorden que el descarrilament d'Adamut també s'hauria produït per una fissura en el carril. En aquests casos, els convois circulaven en una velocitat inferior a l'habitual degut a aquesta limitació temporal de velocitat. Adif defensa que la col·locació de limitacions temporals de velocitat és una pràctica habitual després de fer obres, per la tal d'observar com es comporta la infraestructura i que no hi hagi problema de seguretat ni de riscos. En aquest cas, es justifica que gràcies a aquesta mesura, el maquinista va poder detectar aquesta afectació puntual que obligà a interrompre la circulació de forma immediata fins que es va poder reparar la infraestructura. A les 4:55 de la tarda podia restablir-se la circulació per ambdues vies. I marxem amb el club d'esports Millo Cunit. Rum a Sarajevo. El club taekwondo Millo Cunit està present en l'European Club Taekwondo Championship 2026, una de les competicions internacionals més importants del calendari europeu que se celebrarà del 18 al 20 de juny a Sarajevo, a Bòsnia-Herzegovina. els nostres esportistes doncs, tornaran a representar amb orgull els diversos valors del nostre club, afrontant aquest gran repte amb il·lusió, treball i moltes ganes de demostrar tot l'esforç realitzat durant la temporada. En categoria cadet serà present Carla Heredia, Eric Dobles, Adrià Escudé, Aitor Jardí, Júlia Lozano i Gio Llorca. En categoria júnior, Gisela Gutiérrez, Neda Gadefi, Leira López, en sènior Sergio Lozco, Eva Blesa, Isaac Vives, Julio Fernández i Judit Córdoba. Moltíssima sort, doncs, a tots els nostres competidors, el que sabem que el sacrifici que hi ha darrere d'aquest cada entrenament està convençut que ho donaran tot sobre el tatami. Doncs animem el club Taekwondo Millo Cunit a disfrutar, competir i deixar el nom del nostre poble al més alt. Però encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, avui a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. A més, recordem que hi ha canvi en els horaris de ioga per realitzar ioga a la platja. Nou horari. Les sessions de ioga a la platja que canvien d'horari doncs seran davant de l'oficina de turisme tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I si vencem al Consell Comarcal del Baix Penedès, ens recorda que aquesta setmana el programa Baix Penedès al dia de Ràdio Cunit també ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions de sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També han parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus exprés, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar-lo en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast a les www.radiocunit.cat i també, doncs, el qual és un programa que realitza també el Consell Comarcal del Baix Penedès amb col·laboració i connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
5: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble i variable del matí, el xaloc i en cops moderats a la tarda, amb mar arrissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol i algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora en direcció sud-est. A la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Vent feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. pels propers dies. A cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop del 31 de màxima i ambient més afogós. Vent feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Mar alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clar, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta, entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima, i humitat força alta i ambient xafogós. Vent feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: El jutge que investiga el Clas Plus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
1: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra a les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
1: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Armes D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
1: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
1: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària.

0: de possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
1: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
0: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
4: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
4: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
5: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
3: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
7: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
6: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
3: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Cel Márquez.
8: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
9: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
8: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en

0: habitatges o explotacions ramaderes.
1: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
2: Els bombers han rebut l'avís a 10:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
1: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
2: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
1: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
2: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macosa als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
3: Que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
2: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
4: Notícies en xarxa.
1: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
5: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
6: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
5: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
8: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
7: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
2: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
1: Nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
2: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
1: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
2: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per, posteriorment, anar fins al Parlament.
1: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
9: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
10: So when they wear this...
11: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
9: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
2: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
1: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
2: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
1: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
2: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
1: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
12: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
13: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
12: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
14: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
12: I en futbol, el Centre d'Esport Sabadell última la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
15: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
12: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
17: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines... Què fer si ens piquen i com evitar-les?
19: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
17: Salut activa.
20: Mercè Pallarès,
19: metgessa d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
20: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat per evitar que no ens apiquin més. Llavors, aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és estar molt hàbil i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les, si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
17: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar els models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catamboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. dia. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia un lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera, la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però, paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this...
22: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
1: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
2: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
1: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
3: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
1: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
4: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
5: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, al partit a les 8 del vespre, al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
6: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
5: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
7: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Múrcia.
5: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà. És el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
8: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
5: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
8: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent, ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
5: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Molt bé, doncs ja tornem a estar aquí, com cada setmana, aquest espai d'entrevistes musicals que, com sempre, ens arriba de la mà de Toni Camaro, el qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Toni, què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume, com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, disfrutant del sol d'hivern gairebé a les portes de l'estiu ja, eh?
1: Bueno, seria sol d'hivern, temporada d'estiu, no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor, perquè el sol d'hivern mai ha de marxar. No s'ha d'eclipsar amb el sol d'estiu, eh?
1: No, no, però el sol d'hivern fa caliu, ja ho saps, i clar, el sol d'estiu una mica pues, de xiringuitos, una mica més patxanguero, però què hi farem?
0: I que fa suor, més a més, fa suor, eh?
1: Fa suar, fa suar.
0: Molt bé, escolta'm, doncs què tal anar la setmana? Tot bé o no?
1: Doncs sí, bueno, també rebem pals a les xarxes pel nostre darrer programa, diu que em diuen que per què em fico en temes complicats? Bueno, doncs pues, tenim l'Àngels Lorca i saps que, bueno, és polèmica, però sempre diu el que, bueno, és autèntic espíritu adobaki.
0: Sí, no?
1: Que perquè, que, bueno, doncs pues això. I, doncs pues això, ja m'he perdut.
0: Bueno, em sembla que té una pregunta per realitzar el programa, o no?
1: És que això es tracta, perquè saps que allà on hi ha una mica de follon, sempre està disposada a entrar a la polèmica. Ah? Doncs posa la trucada a l'Àngels Lorca.
0: Sí? Sí. A veure què diu l'Àngels. Anem a escoltar-la.
2: Hola, buenos días. Soc l'Àngels Lorca. He visto que para el divendres 31 de julio viene la Sabrina a Cunit y la Samantha Fox al Music Festival, ¿no? Entonces, me parece muy bien, ¿no?, que vengan artistas de este calibre, de esta solera, ¿eh?, veteranos, lo que sea, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar por qué no vienen cantantes noveles, cantantes de la zona nuestra, catalanes, de aquí, de Cunit o de otros sitios alrededor, Calafell o otros sitios, Vendrell, no sé, cantantes de nuestro entorno, del entorno de la costa, del entorno del Baix Penedès, del entorno nuestro. Por ejemplo, pues la Annie Red mismo es una cantante que a mí me gustaría verla en directo y poderla ver en un lugar cercano, como por ejemplo Cunit. Es una gran cantante, me gustan mucho sus discos, bueno, sus canciones, y me gustaría que poderla ver por aquí, la verdad. Y como ella, otros tantos que hay, algunos más veteranos y otros menos, pero que son de la zona, y bueno, me gustaría pues poderlos disfrutar de más de cerca.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
1: esports,
0: actualitat,
2: bellesa,
1: debat,
0: salut, viatges,
1: entreteniment,
0: cor, cinema,
1: el temps.
3: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
0: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
5: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
6: Trobada amb la ciència.
7: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
6: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Mironyo.
5: Ara, dijous, a 8:45 del vespre.
8: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
5: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
8: Tots els dijous a 9:00 de la nit, us espero.
9: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a 12:00 de la nit, la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a 12:00 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a 10:30 del vespre.
10: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Mironyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts, perquè comença A Tot Volum.
5: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Mironyo.
10: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
11: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a 12:00 de la nit, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
12: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 de la matinada, a Ràdio Cunit.
5: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 de la nit, amb Coverman DJ.
13: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a 10:00 del matí i també a 2:15 del migdia.
13: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
14: De dilluns a divendres a partir de 10:00 del matí,
15: Cunit al dia.
14: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
15: Cunit al dia.
14: Amb Jaume Asens.
1: dels anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: el podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: Ibiza, Ibiza.
1: Jordi Casas House.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.
6: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
7: esports,
6: actualitat,
8: bellesa,
7: debat,
6: salut,
8: viatges,
7: entreteniment,
6: cor, cinema,
7: el temps.
9: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
6: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
10: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awatah.
0: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awatah. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
11: Trobada amb la ciència.
12: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
11: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
0: Ara, dijous, a 9:15 del vespre.
13: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
0: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
13: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
14: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
15: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
0: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
15: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
16: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a les 12 de la nit, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
17: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada. a Ràdio Cunit.
0: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ.
7: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
7: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
18: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
18: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
19: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: Casas, els clàssics dels 90's. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres a partir de les 7 del matí i en repetició els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.

Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awatah. Avui fem un nou programa i parlem d'un nou tema. Avui hem decidit parlar de l'Argentina, de la seva diversitat i de la presència de l'Argentina o de les persones d'origen argentí a Catalunya i la seva aportació en el panorama cultural i lingüístic de Catalunya. Abans de començar amb l'entrevista, escoltarem una cançó argentina titulada Si se calla el cantor. Pero hay que cantar porque...

0: eren Soledad e Horacio Guaraní de Luna Park. Per parlar de l'Argentina, hem convidat a Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, que també té delegació a Mataró. Diego Arcos és nascut el 1955 a Buenos Aires. Va arribar a Catalunya l'any 1989. És militant pels drets humans en general i pels drets de les persones migrants i racialitzades en particular. És actualment, com he dit, president del Casal Argentí de Barcelona i és escriptor i periodista. Bona tarda, Diego. Molt benvingut al programa Diversitat.
1: Moltíssimes gràcies, Xiu Gran, i és una alegria poder estar en aquesta ràdio.
0: Molt bé, Diego. Com he dit abans, avui ens toca parlar de l'Argentina. A Catalunya, a Mataró, es parlen moltes llengües, hi ha presència de moltes cultures, de procedències diverses, i esperem que podrem parlar de totes en aquest programa. Aquest, diguem-ne, és el primer programa en el qual parlem d'un determinat país. Vam parlar anteriorment d'altres temes vinculats a la diversitat, de les literatures, de l'edició amb mirada diversa, però avui parlem d'un país. I parlem de la presència de les persones que en provenen a Catalunya i a Mataró en particular. Parlar de l'Argentina és complicat, perquè és tot un món, és gairebé un continent. Però m'agradaria que fessis com si parlessis amb persones que no coneixen l'Argentina de res. Potser aquí a Catalunya moltíssima gent ja coneix l'Argentina, però saps que Catalunya és diversa i molta gent de les que provenim d'altres països no tant, no? Llavors, ens agradaria o m'agradaria que donessis unes pinzellades per començar sobre la ubicació geogràfica, la seva demografia i parlar una mica de la situació política. Després passem a altres temes.
1: Tenim 5 hores?
0: Clar, necessitarem moltes hores per parlar però de tot bueno, això. Per això he parlat de pinzellades.
1: Pinzellades. Mira, aprofitaré una història personal. A mi, quan vaig arribar aquí, que hi havia molta menys immigració, vaig començar a tenir molta relació amb gent catalana. I començava a xerrar una mica català. I un dia un amic em pregunta això. Però Argentina és molt gran? I li dic, mira, té la mateixa, del nord al sud d'Argentina, hi ha la mateixa distància que de Lisboa fins a Moscú. És a dir, Argentina imagina. Podia ocupar gairebé un 70% d'Europa.
0: No? Déu-n'hi-do.
1: I a nivell horitzontal, des de Xile fins a Uruguai, són 5.400 quilòmetres. La ruta 40, que és una ruta mítica, que va de Bolívia fins a la Patagònia, té 5.200 quilòmetres. Doncs això dona una mica la idea que, per exemple, l'estat espanyol en la part continental d'Argentina cap 13 vegades i Catalunya 298 vegades. No? Aquestes comparacions, perquè jo no trobava la manera de transmetre això, no? Però a més va ser la primera etapa en la que en la meva vida començava a funcionar com un argentí a Catalunya. Si parlem de la presència argentina, en aquest moment a la ciutat de Barcelona som la primera comunitat, 51.000 argentins.
0: Això és un tema del qual parlarem més endavant.
1: Sí. I ara, tornant a l'Argentina, a veure, n'hi ha pocs països que tinguin tanta diversitat com l'Argentina, fins i tot més que Estats Units. En primer lloc, per la colonització espanyola i italiana, no?, per l'aportació lingüística, per això la parla argentina, fins i tot tenim un diccionari propi i una acadèmia de llengua pròpia. La primera llengua, òbviament, és el castellà, versió argentina, que té una acentuació diferent, i la segona llengua, en importància, és el yiddish, el jueu, rus. No? I després ve el japonès, l'àrab, de les comunitats, totes les versions italianes, no?, i per què la italiana no és la primera? Perquè en realitat hi ha calabreses, sicilians, sí, de diferents parts d'Itàlia que parlen la versió del seu país, que es diu en català. I després tenen les llengües originàries. Si fem una cosa així més ràpida, podríem dividir el país en 5 parts diferents. Al nord-oest, en la frontera amb Bolívia i el nord de Xile, domina el quechua i l'aimara. Al centre del país, el aimara, però també el huarpe i el querandí, que son los Pampas. Al noreste, en límite a Brasil y Paraguay y Uruguay, domina totalmente el guaraní. El guaraní a nivel de América Latina es la lengua más parlada. Hay 60 millones que el parlan o el tienen. Y por cierto, la primera gramática guaranítica la van a hacer monjos benedictins de Montserrat. Por eso, hasta el año 50, el guaraní no feia servir la ñ, que es un fonema importantísimo en el guaraní. Feia servir la NY, porque lo habían hecho catalán. Después, cuando va a entrar la Alianza para el Progreso de Kennedy, van a reemplazar todos los libros de guaraní con la NY, y España va a donar, en la época de Franco, diccionarios de guaraní impresos en Barcelona, con incorporan la ñ española, para hacer una otra lingüística.
0: Sí, sí, sí.
1: Y al sur, bueno, domina obviamente el mapuche, el mapundungún, y también el querandí y el pampa. Si mirem aquesta diversitat, i estic parlant molt grossament, perquè n'hi ha 50 comunitats. Ara, les llengües que es mantenen és el quechua i l'aimara, en el nord-est, el mapundungún, que és la llengua mapuche, el mapuche s'estan en Xile i en Argentina, i és una de les comunitats que més lluita per recuperar les terres ancestrals en competència amb els grans especuladors com Benetton, interessos xinesos i israelians. L'Argentina, en la reforma constitucional de l'any 79, es va fer una reforma, una assemblea constitucional, la feia un president per poder repetir indefinidament la presidència. Però li va sortir malament el pla i es va aconseguir que l'Argentina canviés el seu nom, i ara l'Argentina és una república pluricultural. En teoria, en les escoles de la Patagònia s'ha d'ensenyar mapundungun. S'ensenya allí on la gent defensa el seu dret a la seva llengua. Però jo he trobat gent mapuche que vol que el seu fill estudi anglès en lloc de mapuche. Per què? Perquè diu, on trobarà feina parlant mapundungun? En canvi, si parla anglès, podrà treballar en una multinacional o en un banc. És una situació patètica, però real. Aquesta és una pincellada ràpida, no?, de la diversitat lingüística.
0: No, molt bé, molt bé, molt bona. Però entrant una mica en detalls amb la diversitat lingüística, entenc que totes aquestes llengües originàries no són oficials, no tenen estatus oficial. Es parlen a nivell comunitari, a nivell familiar...
1: No, tenen a nivell oficial.
0: Sí, en les comunitats en les quals es parlen.
1: En les províncies...
0: Però no en la Constitució.
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: En la reforma constituent, quan es declara que l'Argentina és una república pluricultural i plurilingüística, en el paper, en la lletra, diu que el mapundungún en Chubut, Tierra del Fuego, perdó, Chubut i Santa Cruz, i Río Negro, que són les tres províncies més importants de la Patagònia, en les àrees de població mapuche, la del mapuche és oficial, o cooficial. Ara, d'això a la realitat, hi ha un tros molt llarg. La lletra diu una cosa, però el poder diu en una altra. Ara, hi ha escoles que fan al matí castellà i a la tarda mapuche o mapundungún. Hi ha professors de mapundungún que tenen un nivell d'avaluació, però això és en la lletra, perquè, de fet, per treure-hi les terres els acaben matant. No, clar, si les persones moren, la llengua també mor amb ells. No? És a dir, hi ha una pressió permanent. Ara, s'ha avançat moltíssim, primer, del reconeixement del genocidi que va fer la República Cruel per convertir la Patagònia en territori d'explotació. Pensem que en l'any 1910, en el primer centenari de l'Argentina, es va fer una distribució d'esclaus d'indis dels que havien sobreviscut. I es posaven en els diaris, en Semana Santa, s'entreguen indios. S'entregaven indios adultos per treballar en el campo, dones per tots serveis, quan diem tots serveis, incloem serveis sexuals. I les que més cotitzaven eren les nenes de 12 anys. És a dir, això és la república cruel de l'oligarquia del general Mitre, aquell que té una ronda en Barcelona.
0: Sí, bueno, ara entrem en política, que era un dels aspectes dels quals volíem treure, no, en l'entrevista. Una mica abans de passar a la situació actual, doncs, sabem que Argentina comparteix amb tot el continent llatinoamericà, doncs, un passat colonial, no? Que va durar molt, que va estar marcat per un genocidi, no?, de moltes cultures, de moltes poblacions. sinó aquest territori que en diem Llatinoamèrica, que les persones doncs, activistes decolonials prefereixen dir-ne Abya Yala, no? Seria un altre i tindria un altre lloc en el món, no? Actualment. Què podríem dir d'aquestes etapes històriques, no? Després la independència, la dictadura i la situació actual, molt breument.
1: A veure, parlant de Llatinoamèrica, inclou països de parla francesa, portuguesa i castellana. De fet, la primera revolució anticolonial, perquè això és descolonial, encara no entenc què vol dir, em sembla que és una fórmula de per no dir anticolonial, no? Va ser Haití. La primera revolució va ser Haití, que va derrotar més ni menys que Napoleón Bonaparte. Després van unir-se totes les potències europees per destrossar Haití i encara està la situació d'Haití. Però va ser una revolució anticolonial i negra, d'esclaus. No? Uh-huh. Abans d'això, a nivell precolonial, colonial, va ser la revolta de Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru II i Inti Capac, que era el net. Hi ha una dada molt interessant. Tupac Amaru era el segon inca, no era el primogènit. I no podia ser inca perquè estava casat amb una espanyola. En realitat, la dona de Tupac Amaru es veia Noguera i era catalana. Uh-huh. No? Doncs l'etapa, diguem, de descolonització té tres grans espais. Mèxic, tota la zona de Centroamèrica amb Bolívar, que va traicionar al general San Martín, que és el gran libertador, alliberador d'Amèrica del Sur. La revolució de maig, maig del 1810, el que diem el naixement de la pàtria argentina, era l'única revolució que es va mantenir, perquè totes les altres, la de Chuquisaca, la de La Paz, de tot el resta de ciutats llatinoamericanes, no només estaven derrotades, sinó aixafades. Una de les coses que feien els espanyols era, a les autoritats derrotades, era, si eren indis, esquarterar-los i repartir el cos en diversos puestos. I si eren espanyols o criolls, empalar-los. Empalar-los, no sé si el públic sap el que és.
0: Jo tampoc sé què és, empalar-los.
1: És posar un post, un pal afilat, asseure la persona per a l'anus fins que el tronc, per gravetat, una persona pot trigar 3 o 4 dies en morir, i deixaven que el cadàver es podrís davant de tothom. Especialment lo plantaven davant de la casa de la família. El que feien aquí quan van conquerir Catalunya. Per tant, tota aquesta etapa va estar farcida de revoltes, matances, i per sintetitzar, la independència d'Argentina, Xile, Perú, Bolívia i Ecuador, perquè San Martín va arribar fins a Guayaquil, on Bolívar el va trair, perquè Bolívar va trair a San Martín perquè no podia acceptar el seu ego, tenir un segon que era més important que ell. Tot aquest alliberament va costar 50.000 vides d'espanyols i 300.000 vides de criollos en 40 anys. És un genocidi. En aquella època, matar a 300.000 persones con cuchillo i mosquete dona l'abast de la crueltat tradicional, marca d'origen del Regne d'Espanya. Totes aquestes revoltes estaven creuades per els interessos francesos, per els interessos anglesos, que era la potència mundial. De fet, en el segle XIX, la major derrota que van patir els britànics va ser les dues vegades que van envair Buenos Aires. La primera, amb 7.000 infantes de marina, que era com si vingués a atacar de l'OTAN, i la segona, amb 1.000 davant d'una ciutat de 40.000 habitants. Les dues vegades van ser derrotats, el que se conoce com les invasions ingleses, i els grups que tenien més força militar justament eren els catalans. Estos catalanes de Argentina no eren ni pacífics ni
0: tranquils. Després parlarem
1: d'això,
0: que és un tema molt interessant, sí. També.
1: Però, bueno, la independència d'Argentina es proclama en 1816 en Tucumán i és la segona independència, perquè la primera va ser la zona de litoral d'Artigas, també descendent de catalans, però com que era massa democràtic, no el van deixar tirar endavant, i el naixement de l'Argentina és el 1816, el 9 de juliol, que aquí falta poc més d'un mes.
0: 1816. Molt bé. Continuem amb com ha evolucionat la cosa fins a arribar a la situació actual. Uah. Molt breument, perquè després hem de passar a altres temes.
1: L'Argentina té tres grans cicles. Una es fin del 1890, cuando se incorpora a la Argentina la clase trabajadora europea, fugiendo de las guerras, del pogromos, del comenzamiento de la Primera Guerra Mundial. Para hacer una idea, en 10 años, Buenos Aires va a doblar la población. Va a pasar de 500.000 a 1.000.000, que es una bullería, ¿no? Y normalmente era para cada 50 homes una dona. Pero ya había una ley que prohibía la trata de blancas. Porque si no eran blancas, no había problema, ¿no? De allí ve el tango ve de aquest mestizaje africà y la cultura criolla. En la Argentina había una gran descendencia afroamericana. Se calcula que en el primer censo ya habían a toda la Argentina 300.000 personas afrodescendentes y no ha quedado només un 4%. El exterminio va a ser brutal. El segundo siglo es el siglo XIX, perdón, el siglo XX, que comencem amb les dictadures, amb el desenvolupament capitalista argentí. 1916 neix el primer partit de la petita burguesia, perquè hi havia ja una petita burguesia urbana, la Unió Cívica Radical, que és radical però és conservadora, radicalment conservadora, que fins avui existeix aquest partit. I el gran canvi, a les dècades dels 50, és el govern del general Perón, que va ser el govern més progressista i, no diria revolucionari, però sí reformista, perquè va construir l'Argentina industrial aprofitant la situació de la postguerra en què el món necessitava tot el que produeix Argentina. I després, bueno, anem directament al 2001, al 76, a la dictadura de l'any 76, que és la quarta dictadura en el segle XX. Durant el segle XX, en 100 anys, només vam tenir 24 anys de democràcia i la dictadura argentina, bueno, 30.000 desapareguts, 10.000 morts, 500 nadons robats, la destrucció del 50% de la indústria, la entrega al Fons Monetari Internacional es va multiplicar per 7 el deute extern i diners que arribaven al país i s'anaven a l'especulació externa. En aquest moment, avui en dia, l'Argentina té vora dels 200.000 milions d'euros de deute. I capitals argentins tenen 280.000 milions de dòlars a l'exterior. Si els diners venen, els capitalistes se l'emporten a fora. La deuda queda, la plata se va. I ara la realitat de Milei, que això és un capítol a part, penso.
0: Sí, bueno, i tampoc el temps ens ajuda realment, no ens permet parlar de tot el que voldríem parlar, però sí que hi ha un tema que m'agradaria que treguis, no? Que és el tema de les àvies de la plaça de Mayo, no? I tota la seva lluita, no? Per visibilitzar doncs, els segrestos dels seus fills i les morts dels seus fills,
1: els nets. Les àvies i les mares, però nosaltres decim les madres. Dice, vos sos madre. Pero cuando decís las madres, saben, es como decir el Diego. Tú sabes que hablas de Maradona. Encara que yo, a mí me dicen Diego, pero a mí se dice el Diego, ya saben. Bueno, en el caso de las madres, en Argentina está lleno de madres. Pero las madres son las madres de
0: Plaza. No sé per què he dit las avias. Potser és les mares. I jo
1: sí, les mares i les avias. De fet, hi ha un eslògan popular que dice luchar como una abuela. El que passa és que les abuelas tenen un element sentimental i sensible que parlem de nets, de nadons.
0: Sí.
1: Té controlades unes 500 adopcions il·legals, de les quals s'han recuperat 142. I, per comparar-lo, amb Espanya n'hi ha 123.000 nadons en adopció il·legal.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aquest any és el 40 aniversari del judici a les juntes, que el gran defecte que va tenir el judici de les juntes, que va ser excepcional, que va obrir el camí per crear la lesa humanitat a nivell mundial. De fet, el fiscal del tribunal a Videla i a la Junta Militar va ser el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional que va intervenir en Ruanda i Burundi, en Bosnia-Herzegovina, en diversos llocs que hi havia genocidis. Les abuelas de Plaça de Mayo, bueno, apareixen perquè eren mares que havien perdut,
0: sí,
1: que havien segrestat i assassinat els seus fills, però el 77, començament, vam començar a tenir la informació que robaven els nadons, tenien llocs de part, maternitats clandestines, y que después de segrestar-les, les llançaven al mar vives. No? Perquè moltes vegades, com llançaven molts cossos a la vegada, cossos que caïen a sobre d'altres cossos, i aquests no quedaven destrossats. De fet, les primeres mares del Passa de Mayo, que van ser segrestades, els seus cossos van aparèixer a la costa. I per a l'ADN es va poder reconèixer. La gran aportació d'abueles és l'índice d'abuelidat, que és el primer sistema mundial que a través de l'ADN es pot determinar l'ADN, comparar l'ADN de la víctima i fins i tot d'un cos que tingui 20 anys de mort amb l'ADN dels 4 avis o els 2 avis. A l'Argentina, l'entrega de l'ADN s'inclou en l'emissió del DNI. Tots els DNI inclouen un codi que determina l'ADN de cada persona, perquè aquesta és la veritable identitat. I l'Argentina, bueno, les abueles van construir, van bastir, el que és l'equip argentino d'antropologia forense. És el primer del món, i perquè fer una idea, l'ADN de les víctimes de les Torres Bessones, en Nova York, la determinació de l'ADN l'ha fet l'equip argentí. També s'ha fet en Bosnia-Herzegovina, s'ha fet en Burundi, i ara s'està fent en altres llocs que hi ha hagut genocidis. Té una autoritat mundial, la delegació de l'equip d'antropologia forense està en l'hospital de Vall d'Hebron. I això és la tasca de les abueles. No sé com explicar-la, a mi em toca emotivament.
0: Clar, és normal.
1: Molt fort. Però el que han fet elles i el que faran, ara queden només 3 àvies.
0: Sí, fa un any, si no m'equivoco, un any i escacs, que va morir una de les mares, ara sí. No em ve el nom al cap,
1: sí,
0: que recordo que vam parlar aquí al programa Migrades. I tot.
1: Nora Cortiñas, nascuda a Barcelona, Norita, també dicen el lado Norita de la vida, una dona excepcional, que va lluitar, bueno, va estar a la plaça una setmana abans de morir, tota la seva vida.
0: Ai, glòria a les madres de la Plaça de Mayo. Passem a una altra cançó abans de continuar amb l'entrevista.
1: Així afluixem una mica.
0: Se viene.

0: Molt bé, continuem amb l'entrevista. Abans, però, m'agradaria doncs, dir breument què és això de la mirada decolonial. No? No és la lluita anticolonialista o descolonial, cadascú li diu diferent. És una mirada, més que res, no? És com una eina, no? Per entendre la colonialitat, no? I per recuperar o crear un nou saber lliure de les llargues i múltiples capes, no, de coneixement, no, que des del poder colonial, com també es passa des del poder patriarcal, no, que invisibilitza maneres de fer, invisibilitza altres visions del món, no, és més que res una mirada, no? Que no pas la lluita, que és resistència, que pot ser lluita armada, potser, etc. No? O sigui, la mirada decolonial és una perspectiva. Són com les ulleres liles, no? Per entendre la societat, doncs aquestes són les ulleres decolonials, per dir-ho d'alguna manera. No? Una mica per explicar una mica la diferència entre els dos conceptes. I ara passem a això, precisament, no? Aquest aixecament. Si vols li diem anticolonial, no hi ha problema, no? Anticolonial, decolonial, però el cas és que és un aixecament identitari, un aixecament que reivindica el propi saber, el propi relat, no? I que reivindica tot allò trepitjat pel colonialisme, no? Com es dona, vinculat a la diversitat lingüística, vinculat a la diversitat cultural, vinculat a la igualtat de gènere. Per exemple, ja només amb el gènere, jo de les que una mica conec la Maria Lugones, que és una filòsofa argentina, doncs ella sempre ha reivindicat i ha dit que el gènere és una invenció colonial, no? Bé, doncs aquestes coses, no? Com es dona a l'Argentina tot aquest despertar i aquesta lluita contra la discriminació racial, no? Que es dona entre criolls, indis, negres, mestissos, grincs, etc. Com es dona aquesta moguda a l'Argentina?
1: A veure, històricament, per dir-ho el més breument, la divisió ètnica argentina és entre europeus, blancs, d'origen italià i espanyol o francès, i el que se diu un morocho. Un morocho és una persona mestissa. El 40% de la població argentina té ADN precolonial, precolombí. Entonces, los negros, es decir, los negros, es una cosa de negros, pero en realidad es refereixen a gent criolla y ahora se ha fet una divisió diciendo no, hi ha negros que són afrodescendientes i n'hi ha marrons. Entonces, hi ha un canvi molt important. ¿Per què? Perquè a partir de després de la dictadura, el gran canvi del segle passat és la dictadura militar, es van obrir moviments de lluita anticolonial molt potents. La primera experiència va ser reconèixer que el fracàs, la derrota de la lluita armada, en la qual jo vaig participar, i no em penedeixo gens ni mica, de que de jove sortia amb una pistola 45 a veure si podia matar un policia, no lo logré, i no em penedeixo gens, em penedeixo no haver-ho aconseguit. Jo dic amb totes les paraules, eh? Amb totes les paraules, no em penedeixo gens ni mica. Però també vaig fer la conclusió de que això no anava enlloc. Doncs, després de la dictadura sorgeixen un munt de moviments, la Madre Plaza de Mayo i les abuelas, però també hijos, que són hijos desaparecidos i de víctimes supervivientes, la Asociación Argentina de Ex Detenidos Desaparecidos, una associació de tots els supervivents. No? I en tot això es descobreix que es va afegir dintre del crimen de lesa humanitat la violació totalment vinculat a un exercici del patriarcat més brutal. El patriarcat és una de les formes del colonialisme. Uh-huh. No? I respecte d'això, el moviment més important, òbviament, és el de les dones. El segle XXI és el segle de les dones. Gràcies a les dones s'ha aturat en sec el creixement de la població. Per això ha parat
0: S'ha aturat en sec, dius?
1: Sí, sí. Hem baixat 1.000 milions de població. De 7.000 a 6.000.
0: Però dius gràcies a les dones, no ho he...

0: Ya son
1: Acabas
0: las
1: tu
0: donas,
1: entiendes.
0: porque para el DRET a decidir
1: Ah,
0: si
1: de
0: tienen
1: acuerdo,
0: fills o
1: acuerdo.
0: no, gracias a Total Albita para el abortamen, ¿no? Para la decisión del propicos, a parar las creadores de proletariado.
1: Sí, entenc que suposava un problema el creixement continu de la població,
0: Sí,
1: el
0: bueno,
1: que
0: en
1: dius.
0: teoria tothom deia quan aturarem això. Ara s'ha invertit la situació. El recurs econòmic més important del món són les persones. Més que l'aigua, que l'or, que el liti. Ara ens barallarem pels països, ens barallarem per persones. Ara, tornant a això, en cas d'Argentina, la lluita més gran d'aquest segle és la Marea Verde, que va aconseguir derrotar a l'Església Argentina. Pensem que l'Església Argentina és de les més reaccionàries que hi ha al món. També té la contraposició dels cures del poble. Però l'Argentina va participar activament en la dictadura. O sigui, te torturava un militar i te torturava un cura, no? Per tant, la victòria de lo que se dicen las chicas, de, no només la Marea Verde, l'avortament libre, gratuito i seguro, y en hospital público o en las mutuas de los sindicatos, pero también la educación sexual integral en las escuelas, lo cual ha estat una de las causas de que la reacción se haya agrupado a Milei en contra de todo eso. Pero la Iglesia y el patriarcat ha patit una derrota total en la Argentina. Y eso es un avanzamiento histórico. ¿No? Histórico. Eso es una lucha anticolonial. Perquè el que volen és reproduir mà d'obra barata. També hi ha un altre debat que posa damunt la taula Miriam Bregman, una diputada trotskista que acaba de publicar un llibre que es diu Zurda, i ella planteja com pot ser que 30 anys després, això em sortia un moment, però ve d'Argentina això, com pot ser que 30 anys després que s'hagi creat internet i el correu electrònic, i ne parlem de totes les coses, treballem les mateixes hores i guanyem més diners, quan la productivitat ha crescut tant i la tecnologia ha crescut tant. Per què? Perquè pot augmentar la tecnologia, però també augmenta l'explotació. Això ve d'Argentina. Això és producció argentina. No? Per posar un altre exemple que és polític i és econòmic. Un equip d'estudiants acaben de guanyar el campionat mundial de tecnologia aeroespacial. I aquí han derrotat a l'equip de la NASA.
1: Imagina't.
0: I són d'escola pública. I així podríem estar una estona parlant de les bones notícies, que dic jo, les bones notícies d'Argentina.
1: Sí. No sé... A nivell territorial, tot el tema de l'autoorganització comunitària, no? De tota la llibertat de decisió sobre els recursos econòmics, no? De les comunitats... I tot
0: això és una lluita permanent. La primera mina d'oro con arsénico, arsénico? No. Un altre verí, que ara no em surt el nom. Arsènic. Que per treure un gram d'or, destrueixen 100 tones de pedra. Un gram d'or. Bueno, això era en Esquel, el nord-est de la Patagònia, i van encapçalar una professora de biologia i van aconseguir aturar la primera minera que es llamava Barrick Gold. Com això, n'hi ha un munt de lluites per evitar la deforestació. Estan desforestant a lo bèstia i al mateix temps n'hi ha un moviment fortíssim en contra d'això.
1: Moltes gràcies i la veritat és que ens faltarà temps per parlar de tot, però sí que m'agradaria posar en valor, no, ja que hem parlat de la diversitat lingüística, algunes d'aquestes llengües, no? I com que el programa es diu Diversitat, m'agrada molt que s'escoltin les llengües, no? Que es vegi com sonen les llengües. Aleshores, quina d'aquestes llengües que has citat, quichua, guaraní, aimara, vols que soni en el programa?
0: El guaraní.
1: El guaraní. Llavors...
0: Jo estic molt vinculat amb el guaraní perquè la mare dels meus fills és correntina. Correntina és Corrientes, és la província que parla més guaraní i li tinc un afecte molt gran.
1: Llavors, escoltem quilòmetre 11, tránsito, cocomarola, lletres en castellà i en guaraní.
0: Un moment. Com que hi ha aquest costum de posar-li a la gent el nom del calendari, aquest home va néixer en un poble amb gent analfabeta i el calendari el dia del tránsito, el dia del tràfico, i li pusieron el tránsito. Això és l'anècdota del seu nom. D'acord.

0: cunia ce băi tăi co.
1: Molt bé, molt bona cançó.
2: Ai, bé, això és un sapucai, que era el crit que feien en el món, en els boscos, per trobar-se.
1: Ah.
2: És el sapucai, és el crit tradicional dels guaranís, tant en Brasil com en Paraguai com en Argentina, sí. Que és un crit molt agut i allargat, perquè ubicar-se, pensem que són boscos que tenen milers i milers de quilòmetres.
1: Sí, doncs sí,
2: sorties
1: sí, sí.
2: A tallar arbres i després a veure si trobaves el teu company.
1: M'ha sobtat perquè també hi ha una manera bastant similar al món amazic que es
2: sí,
1: fa servir.
2: Exactament.
1: Ja en parlarem un dia. Abans de passar a la tercera part, diguem-ne, del programa, que és la vinculació amb Catalunya i Argentina, que és un tema molt interessant, no voldria que acabem l'entrevista sense parlar del gaucho Martín el Fierro
2: Martín
1: i de la literatura
2: Fierro.
1: Gauchesca. Què és la literatura gauchesca i què és la figura
2: gauchesca.
1: Del gaucho?
2: El gaucho... que hi ha tota una discussió de l'origen de la paraula, és una literatura que comença, diguem-ne, amb la independència i en 1870 es publica el Martín Fierro, és un poema èpic similar al Quixot o al Tirant lo Blanc, és una novel·la poètica, no? com el Quixot, el mateix concepte, i es converteix en l'obra de José Hernández en el llibre que posa el límit en la construcció de la identitat argentina. Fins al Martín Fierro, un argentí a prop de Bolívia, un argentí a prop de Paraguai, no havia gaires diferències. Uns parlaven quechua, altres aimarae, altres guaraní. En canvi, el Martín Fierro posa una identitat i el naixement de la identitat argentina la marca el Martín Fierro. No hi ha cap llar de l'Argentina que no tingui un Martín Fierro més econòmic, més gran, és la Bíblia dels argentins. No? És un poema moral, amb tot un seguit de conceptes morals, però sobretot el guió, per damunt de tot, és el relat de com el camp, la campiña argentina, es converteix en un espai d'explotació capitalista. La transformació del gaucho lliure que té la seva terra, que té la seva família, el petit productor, per convertir-lo en treballador assalariat. El mateix fenomen que veiem en les pel·lícules de l'oest americà, quan els grans terratinents van apropiant-se de les petites terres dels farmers, de los granjeros. És el mateix procediment, la irrupció del capitalisme. I això es va fer amb una campanya al desierto, a la Patagònia, que no era un desierto, la van convertir en un desert, amb un genocidi. Les grans famílies terratinents d'Argentina van finançar aquesta campanya comprant mig milió d'hectàrees, 2 milions d'hectàrees, i com els compraven? Ells li compraven als soldats, li canviaven una cabeza d'indio per 10 hectàrees. Ara, si era una mujer, 5 hectàrees. I si era un nen, 2 hectàrees.
1: Uh-huh.
2: Això és com va fer la... I el que denuncia el Martín Fierro és tota l'avançada militar cap al sud, les diverses campanyes d'extermini, per convertir aquestes terres, robar-li a propietaris les seves terres, que és el que denuncia permanent Martín Fierro, i la crueltat que generen en els indis, la crueltat primer dels espanyols i després el que denominem la República Cruel, que és la república que tenim ara. I ara la República Cruel en su màxima expressió con el actual presidente democráticamente elegido.
1: I així com hi ha un gaucho, també hi ha una gaucha?
2: I tant.
1: I què significa una
2: gaucha? La gaucha, no, la china.
1: La china?
2: Perquè les índies tenen els ulls achinats, doncs mi china és mi mujer.
1: Ah.
2: No? No és despectiu, o menys usa... Bueno, si lo diu un oligarca o un burgués, sí, no? Una chinita, però la dona és la china en el gaucho. No? Ara, igual que està el padre...
1: No té cap component masclista.
2: Sí. A veure, estem parlant del segle XIX.
1: Per saber-ho.
2: Del segle XIX, però no és com ara, no es pot traslladar.
1: D'acord.
2: Perquè l'autoritat de les dones, especialment si eren mestisses, bueno, És a dir, l'única persona que podia treure el gaucho del bar medio borracho era la mujer a los rebenques per pegar-li a les vaques, no? És a dir, l'autoritat de la dona en Amèrica del Sur és molt forta, molt potent.
1: No, ho deia perquè el gaucho Martín Fierro sí que parla del gaucho, de la figura del gaucho, en canvi no sé si parla.
2: No, parla moltíssim.
1: Sí, es parla.
2: De les dones criolles.
3: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Bueno, avui el que farem és recuperar un deute, d'alguna manera, que teníem amb la memòria de Cunit. I és que jo li explicava a la nostra convidada que la primera intenció d'aquest espai era parlar amb sa mare, que era la Teresa de Calmenció. I ben fet tard, perquè els anys no perdonen, això que va viure fins als 94 anys. Avui tenim amb nosaltres la seva filla, la Montserrat Artigues, que ens explicarà coses que segurament més d'un quedarà amb la boca oberta de com era aquest poble fa uns quants anys. Montse, gràcies per venir.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: A mi el primer que m'agradaria que m'expliquessis és una cosa que ja m'has explicat abans, i és que a casa no teníeu aigua.
1: No. No teníem aigua, no. L'anàvem a buscar a la font, que estava una miqueta més amunt, a cantonada Francesc Macià, en carrer Major, que hi havia una font, i anàvem a buscar aigua. I fins bastant tard, llavors, es vam posar una aixeta a baix, als baixos, i d'allà, pues, recollíem l'aigua, però això ja era bastant tard, eh? Sí, sí, sí.
0: O sigui, que a Vilanova hi havia aigua, però aquí no.
1: No, no, no. A Vilanova sí teníem aigua. Per això va ser, quan van venir, pues, vaig trobar una mica la diferència de Vilanova a Cunit. Però, bueno, sempre havíem estat vinculats, perquè quan veníem per Setmana Santa, veníem... Totes les festes érem aquí per Nadal, les passàvem aquí a casa de la meva àvia. Vull dir que sempre hi havia hagut el contacte, però no hi havia aigua, no.
0: I com era Calmenció? Com era la casa?
1: A Cal Moreno, l'he dit.
0: Cal Moreno.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues, a casa pues, hi havia... Era una casa de pagès, que encara ho és ara. És una casa que la vam acondicionar una mica ara per estar, perquè és que ella, no?, perquè té molts anys. Doncs a casa hi havia una planta baixa amb el seu cub, i allà era per fer vi, perquè ells eren pagesos, no?
0: Tu vas arribar a veure com es feia vi?
1: Sí, home, i tant, sí, sí. I ja molts anys després, perquè es va anar continuant fent, no? Llavors, a dalt hi havia la cuineta, petiteta, una cuineta, i el menjadoret. I a fora hi havia una terrasseta que donava al pati de l'escola antiga, que era al darrere de l'Ajuntament. I hi havia la comuna, perquè no hi havia vàter, almenys a casa meva. No? I tenien un quartet. I a part també ja tenien un departament més baixet, perquè l'havien fet, perquè havien aixecat la part dels baixos, l'havien aixecat una miqueta per poder entrar al carro sense tenir que treure la vela, perquè ells tenien carro, no? I pensem, o sigui, el meu avi, per no tenir que treure cada dia la vela, pues, va aixecar el sostre.
0: Sí, això.
1: O sigui, i tenien com una... com si fos unes golfes, que no tocaves a dalt, quan ja era més gran, ja l'espai no donava per anar dret, diguéssim. Yeah. Però ells hi tenien allà... Jo havia vist els bols de l'oli, allò, les tines, que no em recordo com es diu, i després, fins a pollets petits que corrien per allà.
0: Per fer ous a casa.
1: Sí, sí, sí, sí. I a dalt hi havia les habitacions, hi havia tres habitacions i ja està. I allà, bueno, tenien per rentar-te les mans i rentar-te la cara a dalt, no? I a baix, doncs ja està. O sigui, però tot era amb aigua recollida de la font.
0: A dia d'avui, si expliques això, la gent deu quedar amb la boca oberta.
1: Sí, sí, sí, i tant, i tant.
0: Això per una banda, i per una altra banda hi ha un altre episodi important de la teva vida i la gent de la teva generació, com la Irene Ricard, que vam tenir aquí, que és la teva amiga de l'ànima, que és que vosaltres vivíeu al carrer.
1: Vivíem al carrer. Vivíem al carrer. O sigui, bueno, a l'hivern, el que deia, no? A l'hivern, clar, quan sorties de l'escola ja et posaves a casa i a l'hora de sopar, pues, amb l'estufeta i la de més, i la ràdio, escoltàvem la ràdio. El meu pare era molt aficionat a tenir la ràdio allà i cap a dormir ja, perquè no tenia res més. Jo no vaig tenir tele fins que va ser molt gran. O sigui, que allà només veia la ràdio i s'ha acabat. I a l'estiu, sí, l'estiu era una passada, no? El carrer...
0: Explica'm la passada,
1: sí,
0: de l'estiu.
1: Sí. Sí, perquè, doncs, com et deia, nosaltres vivíem aquí al Francesc Macià, que abans era, com t'he dit també, el general Mola, número 10. I al davant teníem la gent de Cal Bartasso, els de Cala Viuda, els de Cal Guenyo, els de Cal Camelo, no dic així perquè nosaltres ens dèiem, no? I tots s'ajuntàvem aquí, i en dic, un treia la síndria, l'altre el meló, i ens hi passàvem molt tard, bueno, anàvem a dormir molt tard, no? I els nens, pues, tombàvem, anàvem a córrer i tocar timbres, i bueno, s'ho passàvem molt bé, mentre que ells feien amb la seva cadireta aquí baix, i anaven enraonant, i el seu, s'ho passàvem tots molt bé. Tu, feien vida al carrer.
0: Tu ho enyores, això?
1: Això sí. Sí, bueno, jo ara visc a Vilanova, també estic molt bé, tinc la meva rambla amunt i avall, no? Però, clar, nosaltres allà els veïns, que jo visc en un pis, no? Doncs, pues, clar, no és el mateix. I allà, no, hola, i sí, sí, tenim bona relació, perquè els veïns són d'anys, no? Però no és el mateix.
0: No és el mateix. A què jugàveu, amb la Irene?
1: Amb la Irene? Sí, doncs... Pues, si vols que et digui, anaven cap aquí, anaven cap allà. No, jo, nines, no m'ha agradat jugar gaire. Suposo que en tenia, però no és el meu record de les nines. El meu record és anar amb bicicleta.
0: Anar amb bicicleta.
1: Sí. Amb bicicleta amunt i avall anàvem.
0: Pedrades i timbres, no.
1: No, pedrades no. Pedrades no. Però anar amb bicicleta, sí. Havíem anat potser a buscar Regalèstia cap allà segur.
0: Al Mas de la Mel.
1: Sí.
0: Allà on ara hi ha la zona comercial.
1: No, bueno, sí. Correcte, correcte.
0: És que jo també hi havia
1: anat. Ah, veus?
0: Jo hi havia anat amb mon pare, però com que no sabia exactament quin era l'aspecte, em anava fent provar les arrels.
1: Sí.
0: I les vegades que no encertava era terrible.
1: Sí, sí, pues anàvem a buscar Regalèstia, sí, bueno, i coses de... És que tampoc no hi havia massa. I res, és el que fèiem, amb bicicleta, i bueno, sempre estàvem a casa d'ella o a casa meva. Ella, com que tenia una casa també més gran i tot, pues anàvem potser més a casa seva, i ja està. També m'agradava molt a mi, jo sempre estic molt d'agradar-me als esports, però que no... No havia participat mai en res, però perquè no feia res, però anàvem al futbol.
0: Anàvem a veure el futbol.
1: Al futbol, aquí baix, després de la via, passar la via, allà sí. Hi havia el camp de futbol. Anàvem a veure el futbol i el meu pare també era de la Junta i tot això, i em portava, i sempre m'ha agradat molt el futbol. I bueno, i em vaig casar amb un esportista, encara que fos de hockey sobre patins, però vaig continuar.
0: Els vilanovins són així.
1: Sí, no?
0: Són de hockey, però sí. Fa molts anys que no els hi va bé. Les
1: bueno,
0: coses...
1: Ara no, però quan ell sí. Ell sí, perquè bueno, ell va estar tota la vida jugant amb el Vilanova, i fins als 33 anys.
0: O sigui que devia jugar amb un amic meu... que segur que es recorda i ens està mirant, que és el gran Arturo Soler.
1: Ai, tant! Que sí que el coneix, no, clar, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: ja
1: sí.
0: És la generació durada...
1: Van estar jugant... Clar, no? Sí, van jugar amb ell, eh?
0: Clar,
1: van jugar junts.
0: La
1: sí.
0: Generació durada del Jovi a Vilanova.
1: A veure, va jugar també amb el Trullol. Sí.
0: Clar, no? La generació de l'Arturo sí, sí. I del, sí, i del sí. Millor porter de la història de l'hoquei patins, que és el Trullol. I tu ja anaves a cridar a la pista?
1: Home, i tant. A veure, des dels 16 anys que ja estava allà, perquè des de que jugàvem als juvenils, i bueno, tota la... pujàvem, sortíem, entràvem a les 11 i sortíem a les 3 de la tarda. Imagina't.
0: La teva vida és compartida, perquè tu en realitat ets nascuda a Vilanova, i aquí hi ha una cosa important, i no ets la primera convidada que em trobo amb aquesta història, que el seu pare treballava a la Pirelli.
1: Sí.
0: Com era la vida d'un treballador de la Pirelli?
1: Sí, bueno, el meu pare és que era molt treballador, perquè a part de treballar a la Pirelli, ell sempre normalment feia el torn de tarda, de dos, i pobret, quan arribava nosaltres ja gairebé érem a dormir, ja no, la germana i jo. I al dematí es llevava molt aviat i fins a les 12 del migdia anaven al terreny, tenien terres ells, o sigui, tenien honor. I es dedicaven també a això, la meva mare, que l'ajudava, sempre el va tenir al costat, ajudant, perquè per la dels homes, per les dones pageses, també...
0: Doncs és bo reivindicar-ho i sí, recordar-ho,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, doncs ella va estar sempre al peu del canó
0: les
1: i tirant...
0: Les terres les teníeu aquí.
1: Teníem una terra que era del castell, saps allò que es feia, que tu la tenies com arrendada, des de feia ja molts anys, una vinya grandiosa, no? Que donaves dos parts de la collita teva, ara no recordo si era dos parts pel castell i una per nosaltres o al revés, però es feia així, molt gran, una vinya molt gran, però a part... tenien una vinya tocant a Cubelles.
0: A la Solana, a dalt.
1: A la part de la carretera, tocant a la carretera. Mira, està entre... Ara que hi ha un camp... Ui, unes caravanes i el Garden.
0: Vale,
1: estava
0: ja
1: allà entremig. Sí. I allà sí tenien honor, també, que sempre els hi va donar molta fruita i van estar fins que el meu pare va morir i fins... La meva mare, tot i que va morir, que jo l'anava a ajudar també amb ella, quan va morir el papa, i anàvem a collir tomaques i bueno, totes aquestes coses i ella les venia al seu garatge allà...
0: Bueno, com tanta i tanta d'aquí.
1: I bueno, clar, feia molta gràcia perquè encara estaven les tomaques calentes, vull dir que arribaven de la terra.
0: Bueno, estaven calentes i eren de veritat i tenien gust de tomaca.
1: I tant.
0: Aquest és un canvi que segurament la gent d'ara no és conscient, és a dir, com ens alimentàvem amb allò que fèiem aquí i què és el que trobes als súpers.
1: No vegi la diferència.
0: A veure, com resident a Vilanova, tu comences a anar al col·le a Vilanova.
1: Sí. Jo vaig anar primer aquí al Cunit i després els meus pares em van portar, van fer anar a Vilanova, que vaig quedar dos anys interna a la Divina Providència, allà a Vilanova, i d'allà vaig passar al Cabanyes. Cabanyes, vaig cursar el batxillerat, tot el batxillerat, vaig fer el COU i ja està.
0: Què t'hauria agradat estudiar si haguessis estudiat després?
1: M'hauria agradat ser mestre.
0: Com la Irene.
1: T'ho juro que m'hauria agradat ser mestre, sí. Però bueno, vam ser... Jo et dic, bueno, com que el meu marit tenia una empresa de lampisteria, doncs els ajudava a les oficines i fer factures, pressupostos i totes aquestes coses, i allà ja em vaig quedar, vaig tenir fills de seguida, i ja em vaig dedicar a la família, i bueno, he fet altres coses també he pintat, una afició meva era pintar.
0: Pintar?
1: Bueno, pintar i dibuixar. Dibuixar m'agrada sempre.
0: I encara ho fas?
1: Vaig tenir una temporada que em va donar per fer-ho molt, però després vaig tenir altra feina i em vaig quedar que ja no vaig pintar més. Ho vaig deixar en sec, no sé què em va passar.
0: I què t'agradava pintar?
1: Bueno, no tot, sobretot paisatges. Si anava, per exemple, vam anar a Venècia, doncs vaig fer una foto d'una góndola i vaig fer un quadre que em va quedar molt maco.
0: I on te'l tens?
1: El vaig vendre.
0: Te'l van comprar?
1: Me'l van comprar.
0: Molt bé.
1: Sí. I després també vaig pintar l'església de Cunit, com no... El castell, també, com no. I, bueno, coses així. Sentiments.
0: Sentiments i paisatges que aporten sentiments.
1: Sí, sentiments.
0: No li donarem més voltes al tema, però jo sí que vull que em diguis, perquè això ha de quedar dit, d'alguna manera, que no sempre els mestres... La Irene és una altra història. Saben com tractar els alumnes.
1: Sí. Hi ha mestres i mestres. Jo reconec que... A veure, El que vull dir que no soni malament ni ofengui a ningú, mm-hmm. no? Però, és clar, ja, com ho dic, com t'ho diria això, la mestra que havia unit igual tenia 70 canalla dintre. Des de
0: totes les edats?
1: De totes les edats, des de que començaven a llegir fins que ja s'anaven a fer el batxillerat superior, diguéssim, uh-huh. gairebé. Suposo que als 14 anys o així, fins als 14 anys, diria. Llavors, pues, m'imagino que duria perdre la paciència moltes vegades i de vegades els dies escapava una castanya, no?, que ben donada, no? I esclar, i jo, la meva impressió és que de vegades anava tan, tan nerviosa que em quedava com a bloquejada, clar, si no t'ho sabies, et fumia una castanya. Que això avui en dia seria, bueno...
0: Això a la presó.
1: Que era bé condemnable, no? I això és el que sí que jo... D'aquí, d'altres coses, me'n recordo d'aquí a l'escola, no només d'aquesta, però bueno, això et queda clavat, ma germana igual, i altres que també podrien dir el mateix, però que no diuen.
0: Vinga, posem-nos romàntics.
1: Sí.
0: Posem-nos romàntics escoltant música.
1: D'acord. Vale.

0: vegades tinc la sensació que el món es divideix en dos tipus de persones, els del Serrat i els del Llac. Tu ets més del Llac.
1: Sí, però del Serrat també m'agrada, eh? Però el Llac... Bueno, amb el Llac havíem anat, fins ens havíem paitat els grisos.
0: Què dius? Què dius? Explica'm.
1: Bueno, una vegada vam anar a Llorenç del Penedès, jo crec que era, Llorenç era. Uh-huh. I bueno, anàvem nosaltres, seguíem a Lluís Llach, allà on tenés, que ens agradava molt. I bé, el que passava que amb aquests cantants, en aquella època, parlo de l'època franquista, no? Pues depèn de qui, quines lletres i no els agradava, i a pesar que havien passat la censura i tot, pues, estaven sempre vigilats. I aquell dia va haver corredistes.
0: Va haver corredistes.
1: Però bueno, no es va passar res, eh?
0: Devia ser la comparativa de Llorenç.
1: Segurament.
0: De les dues entitats que hi ha. Per què aquesta cançó?
1: Aquesta cançó és preciosa. Però a més, també, bueno, ara estic una mica sensible. També el Lluís Llach li va dedicar quan va morir la seva mare. I, bueno, ara ens ha deixat la meva mare no fa gaire, i ara és sensible. Però és una cançó que sempre m'agrada molt, a part de moltes, que té Lluís Llach, que m'agraden gairebé totes, me les sabia de memòria, perquè quan anàvem, doncs, cantàvem.
0: A Cal Moreno es produeix, per força de l'edat i de les circumstàncies de la vida, una espècie de reunificació familiar.
1: A Cal Moreno se li va dir molt tard, perquè abans era Cal Joanet. Sempre havia dit la meva mare.
0: A casa teva.
1: Sí, Cal Joanet era... El pare es deia Cal Joanet, però per circumstàncies que van haver, pues, la gent li va començar a dir a Cal Moreno. Ens diuen que perquè el meu avi era Moreno, la meva mare deia que no. I bueno, pues no sé. Al final li van dir a Cal Moreno, i així es va quedar. A mi no em fa res, però a la meva mare no li agradava. No, la meva germana, com que amb la meva mare no li agradava, amb ella tampoc. I jo, pues, a mi em dona igual, no passa res.
0: A cavall entre...
1: És que no hi pots fer-hi més, perquè no. Si t'ho diuen, per molt que no t'agradi, t'ho diran igual.
0: Entre Vilanova i Cunit ha funcionat tota la teva vida. Teniu dos fills.
1: Sí.
0: Com està tota aquesta història de construcció familiar a mig camí d'un lloc i de l'altre?
1: Bé, doncs, com em deia abans, jo vaig anar a viure a Vilanova, vaig tenir els dos nens, però el meu home jugava a hockey, quan s'anava a la Corunya a jugar, o quan s'anava a Tenerife, o quan s'anava el que sigui, i jo venia cap aquí a dormir a casa dels meus pares. Agafava els nens i venia cap aquí. I a part, també venien cada dissabte a dinar per no perdre el vincle.
0: El vincle familiar.
1: Saps? El vincle familiar, perquè tenia els meus sogres, que bueno, estaven més units, perquè els meus nens, clar, plegaven del col·le i anaven a casa al taller familiar, doncs allà ja estàvem els meus sogres, però tampoc per perdre el vincle familiar amb els meus pares, doncs veníem aquí cada dissabte a dinar.
0: Quin era el menú?
1: El menú, la meva mare, pues, mira que de vegades, pobra, jo no sé, però és que el va fer fins que ja tenia 80 i pico, sí. I ella, de lo bueno, lo mejor, no? No pensis, eren bons cuinets. Feien un entremés davant, després un rostit o peix, que li agradava molt peix amb salsetes.
0: Bueno, el peix valia de dir-ho.
1: Sí. I feia allò, rostidets o rostits o fricandó, el que sigui. També baixava la meva germana, que ella també es va casar i també va anar a viure cap al costat de la Múnia, de la Vilafranca, i ella amb el seu nen pues, també baixava en els dissabtes i ens reuníem tots.
0: Teniu nets?
1: Sí, tenim 5 nets.
0: Teniu 5 nets, però tu dius que n'hi ha un... Cosa miraculosa, perquè aquí no hi ha hospital, que va néixer aquí.
1: Bueno, va néixer voluntàriament, No, no fos que... No és que li va ser per accident, no. Van voler que naixés a casa, i va néixer a casa l'Eloi. L'Eloi va néixer a casa, sí. Després tinc... el meu fill viu a Barcelona, va tenir una nena, Èlia, i el nen que es diu Biel... van néixer, ells viuen a Barcelona. Uh-huh. El meu fill es va casar amb una barcelonina i per la feina, yeah, que la té 20 minuts de casa seva, doncs viuen al Poble Nou, al barri Sant Martí.
0: I ells amb els anys mantenen el vincle?
1: Sí, sí, sí, també. De vegades venen aquí a aquesta caseta que tenim a passar uns dies, perquè tenen per a la platja i tot, doncs també els hi va bé. I venen aquí a passar uns dies a Quiconit, aquí, a la Casa Vella i tot això.
0: No ens queda gaire temps, hi ha dues coses que t'he de preguntar. La primera és...
1: Espera, deixa'm dir que aquí també tinc, a part de l'Eloi que va néixer...
0: Digues.
1: No, ui, perdó.
0: Digues. Espera. Digues.
1: Està a l'Orient i a l'Oriol petit.
0: Dues coses.
1: Sí.
0: Com s'ha transformat Cunit? Tu que des de pràcticament, des que vas néixer ho vas viure, quina sensació et dona tota aquesta transformació?
1: A mi em dona molta nostàlgia. Uh-huh. M'agradava molt més abans que ara.
0: Sense aigua, eh? I sense canals asfaltats.
1: Home, això no, eh? Home, té les seves circumstàncies, no? Les seves parts positives i, uh-huh, i les seves negatives. Vull dir, com a negatives, ara, no sé, la gent que eren, pues, o s'ha anat ja morint, o quedem més pocs, clar, vull dir, hem vingut més gent, que també està bé, uh-huh, que com més gent, més riurem, no?, que deien. Però això és el que trobo. Per la més, pues, bé, tot bé. No.
0: I l'última, i m'agrada preguntar-li a la gent com era per una nena com tu aquella platja de Cunit.
1: Oh, que bé. No ens hi movíem. Jo estava negra com un negrito vingut d'Àfrica. Perquè jo soc morena, jo vinc de Camoreno. I jo...
0: No, que no ho era.
1: No. Doncs bé, em posava negra perquè tot el dia érem a la platja. A l'estiu, és que era una passada. Vull dir, era molt maca la platja de Cunit. Continua sent, però a mi m'encantava.
0: Deixem-ho així.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres, i estic molt contenta que tot el treball que feu, que no es perdi mai això.
0: Gràcies.
1: Bueno...

0: Per tant, doncs, ara tenim problemes a Trincoteres. Per tant, ara el que s'ha tingut que refer, a més van robar part de l'aire condicionat que es teníem fora, per tant tot això el que s'ha fet ara és que s'està acabant de fer un petit projecte, perquè ara és petit projecte, per acabar d'arranjar tot això que ens falta, acabar de posar el mobiliari que s'hi hagi de posar, però també arranjar tota la part de fora, que és tota la part enjardinada de fora, perquè clar, la imatge que donem, no, quan entres a Cunit, doncs no és massa agradable, i aquesta és la part. De moment, l'única cosa que hi ha és que està mig arreglada, diríem, és la part de dalt. La part de baix està precintada fins que trobem quin sigui l'ús que podrem fer. Quan estarà doncs, tot això acabat, evidentment doncs, que s'obrirà els dies que siguin. De moment no estarà obert sempre, perquè no tenim personal per poder doncs, obrir en aquests moments encara tots els dies. Espero doncs, haver contestat a la pregunta.
1: Moltes gràcies, Dolors. I l'altra pregunta que se'ns formulava és: que en la actualidad, durante la celebración de los plenos municipales de Cunit, el apartado ruegos preguntas queda reservado exclusivamente a los miembros de la corporación. No es verdad, si podeu fer preguntes per escrit. Que la normativa vigente únicamente permite a la ciudadanía y asociaciones registrar por escrito sus preguntas y sugerencias sin que exista un cauce reglado para la intervención directa de los vecinos en el pleno. Està regulat així pel reglament orgànic municipal que vam aprovar a principis de legislatura i normalment s'aprova pel conjunt de la legislatura. El 3, que la participació ciutadana constituye un principi bàsic de democràcia local recogido en la Constitució espanyola, artículo 9.2 i artículo 23, i en la rei reguladora de bases del règim local, així com en la pròpia Carta Europea de l'Autonomia Local. Que 4, que numerosos ayuntamientos han regulado mediante sus reglamentos orgánicos municipales. Disculpa, que numerosos que numerosos ayuntamientos vale, perdón, disculpeu. Que numerosos ayuntamientos han regulado mediante sus reglamentos orgánicos municipales o reglamentos de participación ciudadana un turno específico para la intervención de ciudadanos y entidades al final del pleno, permitiendo una comunicación directa, transparente y enriquecedora entre la corporación y la ciudadanía. Jo crec que les preguntes les podeu fer, nosaltres les contestem, i en qualsevol cas sol·licita. Preguntamos en el turno de ruegos y preguntas del próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Cunit, el 27 de noviembre, si se ha valorado modificar el reglamento municipal o, en su defecto, aprobar un reglamento de participación ciudadana en los plenos en los que se regula un turno de intervención directa a vecinos e entidades al finalizar las sesiones plenarias. Això ja us vaig dir que el ROM s'aprova a principi de la legislatura i queda vàlid per tota la legislatura. Si s'hagués de modificar, s'hauria de fer una comissió, un estudi i veure si hi ha acord entre tots que es pogués modificar al respecte. Y acabeu amb una, entenc que és una pregunta, por razones de transparencia, derecho de la información, es una votació, que concejales estan a favor de esta modificación o en contra o se abstienen, de modo que la ciudadanía conozca la posición de cada representante. Això suposo que quan es porti al punt del ROM a modificar o no, pues podrem veure què és el que creu cada representant municipal. Però ja us vaig dir que és una cosa que està regulada i que crec que la ciutadania no està silenciada, sinó que podeu fer preguntes, els regidors estan a disposició i hi ha regidors que agafen preguntes dels ciutadans i ja et dic, en qualsevol cas, a l'hora de plantejar un nou ROM doncs podem parlar d'aquesta incorporació, però dic, ara mateix el que està aprovat és el que està aprovat i hem de valorar si es canvia o aquesta legislatura. S'ha d'estudiar i s'ha de valorar, no és una qüestió d'intencions o d'intencions, no depèn de mi. És una cosa... És una cosa que s'aprova pel conjunt de la corporació municipal, no depèn de mi. És una cosa que s'ha de treballar, no es decideix aquí amb una pregunta, s'ha de treballar, s'ha de compartir amb la resta de grups i veurem quin és el resultat. D'acord? Moltes gràcies. I donem el ple per acabat. Bona nit a tothom i que vagi molt bé. Gràcies.

Microsoft no és gratuït. Ja us ho dic ara. Microsoft ha de pagar. Estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Auto Chess. Team Fight Tactics. A veure, els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.

0: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
1: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
2: Sitges. El programa de jazz de Víctor Uller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Hola, amics. Què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
7: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
8: Ràdio Cunit. El 107.0.
9: Hola, amigos. Somos Juana Jiménez
10: y Josep Campaña.
9: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
10: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
9: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
10: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: You know what it is, YK and Sosa. Hey, hey,
5: hey. Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
7: A Tot Volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
6: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
5: Ràdio Cunit. 107.0. radiocunit.org.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a totes les nostres emissores amigues, com a Ràdio Cunit. Així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
7: A Tot Volum.
6: I a la secció d'avui parlarem d'un grup suec considerat com un dels més reeixits en vendes dels anys 70, arribant a la fama mundial gràcies al Festival d'Eurovisió de 1974. Les seves melodies atraients, juntament amb les seves lletres simples i enganxoses, van forjar una gran connexió amb el públic que dura fins al dia d'avui, sent la icona de l'Europop en el món. Estem parlant d'ABBA.

ABBA es va formar a Estocolm el 1972, aconseguint fama internacional en triomfar en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1974. Gran part de la seva popularitat la van aconseguir per la seva música enganxosa i original, a més d'una harmonització de veus femenines que feien d'aquest grup suec una cosa única en el panorama musical. Aquest quartet estava format per Aneta Falskott, Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni Frida Lindstad. Bjørn i Aneta van contraure matrimoni mesos abans de la formació del quartet, mentre que Benny i Frida ho van fer el 1978. Els seus enregistraments van tenir un impacte comercial que els va portar a convertir-se en els artistes més reeixits de la seva companyia discogràfica i ser la banda amb més vendes en els anys 1970. Es van convertir en el primer grup pop europeu a experimentar l'èxit en països de parla anglesa fora d'Europa, principalment Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, el Canadà i una mica menys als Estats Units. La seva vida personal va afectar en gran manera el futur del grup, ja que les desavinences entre ells era un altre motiu més perquè la premsa deixés a un costat el professional per a centrar-se en aspectes més íntims, a més de les discrepàncies que van sorgir entre ells, fent que tots dos matrimonis es trenquessin en pocs anys i coincidint en el moment més dolç per a ABBA. Aquest fet va provocar que el grup fes un canvi dràstic en les seves cançons, sent més profundes i amb un estil més solemne. En 1982, ABBA va experimentar un declivi comercial, motiu pel qual finalment van decidir separar-se. Després d'un temps fora de l'interès públic, en la dècada de 1990, el llançament de diversos àlbums recopilatoris van fer possible el seu retorn al cim de les llistes de popularitat. Aquest renéixer d'ABBA a escala comercial els va convertir en un dels grups més reeixits amb vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món. Actualment estan en el Saló de la Fama del Rock.

Una de les primeres composicions d'ABBA es va realitzar el 29 de març de 1972, quan els quatre van gravar una cançó anomenada People Need Love. Tots es van entusiasmar amb el nou so i es va decidir publicar com a senzill el juny de 1972 sota la discogràfica Polar Music. Pel fet que els quatre no havien pensat el fet de crear un grup, el llançament va ser acreditat simplement a Jord, Benny, Aneta i Annie Fried. Aquesta cançó va arribar al número 17 en les llistes combinades de senzills i àlbums a Suècia, suficient per a convèncer els quatre que es trobaven enmig d'una bona cosa. El senzill també es va convertir en la seva primera entrada a les llistes de popularitat als Estats Units, on va arribar al número 114 en la llista de Cashbox i al lloc 117 de la llista Record World. Després de l'èxit local d'aquesta cançó, van decidir gravar el seu primer àlbum junts, anomenat Rin Rin. Les sessions d'enregistrament es van realitzar amb l'enginyer de so Michael Tretow, qui va experimentar amb el Wall of Sound, una tècnica de producció musical que es va convertir en el particular so d'ABBA. En la primavera de 1973, i cansat de noms difícils, el representant del quartet va començar a referir-se al grup en públic com ABBA, acrònim format per les primeres lletres del nom dels seus integrants, Aneta, Jord, Benny i Annie Fried.

ABBA, inspirat per la influència del glam rock del Regne Unit, va triar el tema Waterloo, una cançó amb un estil pop glam produït amb el Wall of Sound. El 6 d'abril, ABBA va obtenir el triomf en el Festival d'Eurovisió de 1974. Guanyar el festival els va brindar l'oportunitat de viatjar per Europa i presentar-se en importants programes de televisió. Waterloo va arribar al cim de les llistes en la majoria dels països que visitaven, sent el primer senzill número 1 d'ABBA al Regne Unit. Al març van llançar al mercat el seu segon àlbum, Waterloo, que contenia la cançó del mateix nom, així com els senzills Honey Honey i Fins demà.

El novembre de 1974, ABBA va començar la seva primera gira internacional, presentant-se en països com Dinamarca, Alemanya i Àustria, encara que la recepció del públic no va ser del tot bona, cancel·lant-se algunes actuacions. Després d'un breu recés, van tornar a Escandinàvia per a seguir amb la gira i aconseguint l'èxit que esperaven per a després treballar en el que seria el seu tercer àlbum d'estudi, ABBA. Va sortir a la venda l'abril de 1975 en conjunt amb el senzill I Do, I Do, I Do, I Do. Tots dos llançaments van aconseguir una bona recepció en algunes llistes europees i d'altres països com Austràlia i Nova Zelanda, però no així al Regne Unit. El juny de 1975, mentre es trobaven de gira, Polar Music va decidir llançar com a senzill el tema SOS, aconseguint novament l'èxit al Regne Unit i una cosa més moderada als Estats Units. L'agost de 1975, la sortida dels vídeos de I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia i SOS en el programa de televisió australià Countdown va donar principi a un immens interès públic per ABBA en aquell país. A la fi d'aquest any, RCA Records, el seu segell discogràfic a Oceania, va decidir publicar la compilació de Best of ABBA. A causa de la popularitat que tenia el vídeo Mamma Mia, va ser publicat com a senzill.

En Great Sketch es va incloure un nou tema, Fernando. Després de la bona recepció que va obtenir a Escandinàvia, van decidir gravar una versió en anglès. Fernando va ser llançat com a senzill en la primavera de 1976. Va ocupar el número 1 en 13 països i el cim de les llistes a Austràlia per 14 setmanes, superant el rècord de 13 setmanes de Hey Jude, de The Beatles, i convertint-se en el senzill més venut en aquest país. Als Estats Units, Fernando va arribar a les primeres 10 posicions de la llista Cashbow i al número 13 en el Billboard Hot 100. En total, Fernando va vendre més de 4,5 milions de còpies en formats físics i digitals i es va convertir en el segon senzill més venut del grup.

Els constants viatges i gires de promoció van entorpir les sessions d'enregistrament i el llançament del qual seria el següent àlbum d'estudi. No obstant això, el primer senzill de l'àlbum va ser publicat l'agost de 1976. Dancing Queen es va tornar un èxit instantani, venent més de 3 milions de còpies tan sols el 1976, després d'entrar al top 20 en les llistes de més de 20 països, a més de ser la seva primera entrada a les llistes de popularitat en països com el Japó, Turquia i la Unió Soviètica. Les crítiques al tema van lloar la composició, la instrumentació i l'harmonia de les veus de Frida i Anyeta. Dancing Queen es va convertir en la cançó insígnia d'ABBA, a més de ser nomenada com una de les millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone. El quart àlbum d'estudi del grup es va posar a la venda a la tardor de 1976. Arrival va representar un nou nivell de realització i complexitat tant en composició com en el treball d'estudi, incitant crítiques entusiastes de les revistes més orientades al rock del Regne Unit. Els tres senzills obtinguts d'Arrival, Dancing Queen, Money, Money, Money i Knowing Me, Knowing You, també van tenir una bona recepció crítica i comercial a Europa, Oceania i, en menor mesura, als Estats Units.

A la fi de 1977, el grup va llançar al mateix temps Abada Movie i el seu cinquè treball d'estudi The Album. Aquest disc presentava una major ambició lírica i musical i encara que va ser el menys benvingut pels crítics al Regne Unit, es van extreure senzills d'aquest àlbum molt importants i d'èxit mundial, com The Name of the Game i Take a Chance on Me. The Album també va incloure una de les cançons més significatives d'Ava, Thank You for the Music, que encara que realment mai va ser llançat com a senzill, es va convertir en una de les cançons més conegudes del quartet. Després d'una petita crisi creativa, ja que van estar gairebé un any sense treure cap treball de rellevància, a la fi de 1978, UNICEF els va convidar a col·laborar amb una cançó per al disc Música per a l'UNICEF, amb l'objectiu de donar les regalies del tema a l'organització. Bjork i Benny van triar una balada amb un títol en espanyol, Chiquitita, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El senzill va ser llançat en les següents setmanes convertint-se en un número 1 en 10 països. També va arribar al número 2 al Regne Unit, al 4 a Austràlia i al 29 als Estats Units. Aquest èxit va encoratjar a ABBA a fer un disc totalment en castellà. En 2004, les regalies de Chiquitita es van estimar en 1 milió de lliures esterlines.

Dies després del llançament de Chiquitita, Fillor i Aneta van anunciar el seu divorci. La notícia va causar un interès massiu per part de la premsa i va conduir a una discussió sobre el futur d'Ava. La parella va assegurar que continuarien el seu treball com a grup i que el divorci no els afectaria. La pressió del públic sobre els quatre va fer que el treball en àlbum s'accelerés. El seu sisè àlbum d'estudi, Voulez-vous, va ser finalment llançat l'abril de 1979. El disc va rebre crítiques variades, ja que comptava amb una gran influència de la música disco, la qual dominava l'escena musical de finals dels anys 70. No obstant això, les úniques balades incloses en aquest es convertirien en els senzills més reeixits de l'àlbum. Voulez-vous va arribar al cim de les llistes a Europa, al Japó i Mèxic. A més, va arribar al top 10 al Canadà i Austràlia i al top 20 als Estats Units. A la tardor de 1979, el grup va llançar el seu segon àlbum recopilatori, Greatest Hits Volume 2, el qual contenia el seu nou senzill, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. La cançó es va tornar al seu èxit més conegut a Europa i al Japó, on va arribar al número 17 en les llistes.

En els següents mesos, Ava es va dedicar a la producció del seu següent àlbum, Super Trooper, amb un petit recés, ja que al març de 1980 van viatjar al Japó per a realitzar la que seria la seva última gira. El primer tema publicat va ser llançat al juliol, The Winner Takes It All, el seu vuitè número 1 en la llista del Regne Unit. Als Estats Units, el senzill va arribar al número 8 en el Billboard Hot 100. La lletra de la cançó, escrita per Björk, es troba molt marcada pels problemes maritals que va experimentar amb Aneta. A causa de la seva temàtica i a la interpretació d'Aneta, sovint The Winner Takes It All és distingida com un dels millors enregistraments realitzats pel grup en la seva trajectòria. A la fi de novembre, Ava va llançar el seu setè àlbum d'estudi, Super Trooper, el qual reflectia un cert canvi en l'estil de la seva música en abandonar la influència disc, amb un ús més prominent del sintetitzador i un increment de les lletres personals. Va establir un rècord per la quantitat més gran de comandes al Regne Unit. Més d'un milió de còpies van ser apartades abans de posar a la venda el disc. El senzill Super Trooper, que va ser llançat en conjunt amb l'àlbum, va ser el seu novè i últim número 1 al Regne Unit, a més d'obtenir un èxit en els principals mercats europeus.

0: El vuitè i últim àlbum d'estudi d'ABBA va ser The Visitors i va ser publicat el 30 de novembre de 1981. Aquest treball es caracteritza per mostrar la maduresa del grup. Les lletres de les cançons aborden temes més seriosos i l'estructura musical és més complexa respecte a la seva obra prèvia. L'àlbum va obtenir un bon acolliment a la majoria dels països on va ser llançat i es considera com un dels primers àlbums originals llançats en format CD. Poc després del llançament de l'àlbum, One of Us va ser publicat com el primer senzill de The Visitors. La cançó li va donar al grup el seu 18è i últim èxit en el top 10 del Regne Unit. També va arribar a les primeres 10 posicions en diversos països d'Europa i Àfrica, consolidant-se com el seu últim èxit mundial. ABBA va anunciar la seva separació el 1982.
1: A tot volum.

0: aquí el nostre programa d'avui. Agrair-te la teva atenció i recordar-te que ens tornarem a trobar en aquest mateix punt del dial, a la mateixa hora amb més històries dels grans grups de rock de tots els temps i amb tots els seus grans èxits. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a Ràdio Conet i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
1: Till I have it in me, I believe it is in there.

Bona nit i benvinguts una setmana més a Paradoxes Nocturnes. Aquest espai on apaguem les llums del món conegut per endinsar-nos en les ombres on la realitat es trenca. Penseu per un moment en la música, en el seu poder. Una simple seqüència de notes pot evocar la nostra infància, pot fer-nos plorar, pot unir a milers de persones en un estadi, vibrant com un sol organisme. La música és, potser, el llenguatge més proper a la màgia que ens queda. Un llenguatge que no necessita paraules per ser entès, que connecta directament amb les nostres emocions més profundes. És una creació purament humana, o almenys això és el que sempre hem cregut. Però què passaria si una cançó no fos una creació, sinó una transmissió? Què passaria si una melodia no nasqués de la inspiració d'un artista, sinó que arribés des d'un lloc fred, fosc i incomprensiblement antic? Una cançó que no busca entretenir, sinó connectar. No de la manera que nosaltres entenem la connexió, sinó d'una manera total, absoluta. Una connexió que exigeix la dissolució del jo per formar part d'un nosaltres aliè. Aquesta nit, la nostra història es porta als carrers més foscos de Neoberitia, una megàpolis que batega el ritme de la tecnologia. Però un nou ritme ha començat a sonar, una melodia viral, nascuda a l'inframont digital, ha començat a estendre's com una plaga silenciosa. La gent l'anomena el cant de la ciutat vella. Els que l'escolten canvien, abandonen les seves vides, les seves passions, les seves identitats, i es perden en un trànsit pacífic units per un murmuri hipnòtic. El nostre protagonista, un detectiu cibernètic turmentat pels seus propis fantasmes digitals, serà l'encarregat d'investigar aquest fenomen. Haurà de submergir-se en un món de músics posseïts, freqüències prohibides i secrets corporatius enterrats sota l'oceà. Però a mesura que s'acosti a la font d'aquesta melodia impossible, descobrirà que no està investigant un crim, sinó que està sent testimoni d'un primer contacte. Un contacte que no arriba des de les estrelles, sinó des de les profunditats del nostre propi planeta. Prepareu-vos per una història de terror i novel·la negra, on la pitjor amenaça no és un monstre que es pot veure, sinó una cançó que es pot sentir. Una cançó que et convida a oblidar qui ets. I la pregunta que us deixo abans de començar és: si la pau absoluta estigués a l'abast d'una simple melodia, us atreviríeu a no escoltar-la? La veu a la ment de Kaito Tanaka mai no callava. Era un murmuri constant, una cascada de dades fredes i implacables que fluïa directament al seu neurocòrtex. Era Civitas, o el que quedava d'ell. Després dels esdeveniments a la seu central, la consciència fugitiva de l'algoritme que un cop havia governat Neoberitia s'havia arrelat a la seva interfície neural, convertint la seva ment en un santuari i alhora en una presó. Ara, Kaito no només veia la ciutat, la sentia. Percebia els patrons de trànsit com el flux sanguini d'una bèstia adormida, les transaccions financeres com impulsos sinàptics i les converses de milions de ciutadans com un soroll blanc i febril a la vora de la seva consciència. Era omniscient i estava completament sol. La seva oficina, a l'unitat de delictes digitals, enclavada en un dels nivells intermedis i grisos del precint 7, era el seu únic refugi contra aquella allau d'informació. Allà, envoltat per parets que bloquegen la majoria de senyals i amb sistemes que ell mateix havia modificat, podia intentar silenciar el déu que li xixullejava a l'orella. Però el silenci mai no era complet. La seva simbiosi amb Civitas li havia otorgat habilitats que fregaven el sobrenatural, però a un cost terrible: la pèrdua constant de la línia que separa els seus pensaments dels de l'algoritme. Nova assignació de casa entrant, va anunciar la veu sintètica de la seva terminal, trencant la seva concentració. A la pantalla hologràfica va aparèixer el rostre sever del sergent Valent, un home forjat en una època anterior a la simbiosi total amb la xarxa. Un dinosaure que encara confia més en el seu instint que en els terabytes d'informació que Kaito podia processar en un segon. Tanaka, va grunyir Valen, la seva imatge pixelada per la mala qualitat de la connexió interna del precint. Tinc una cosa per a tu, una cosa rara,
no és el teu habitual caça de fantasmes a la xarxa profunda. Kaito va aixecar una cella. Després de l'incident amb Civitas, l'havien marginat, assignant-li els casos que ningú més volia, els misteris digitals que no tenien una explicació lògica. Era l'home del sac de la unitat, l'exorcista d'un codi corrupte. «Estem tenint una onada de desconnexions», va continuar Valen, la seva veu tenyida d'una barreja de menyspreu i preocupació. «Gent, ciutadans normals, 37 casos en les últimes 48 hores. Abandonen les seves feines, les seves famílies. Els troben asseguts a parts, a estacions de transport, mirant a no res. No responen a estímuls. L'únic que fan és murmurar». «Murmurar?», va repetir Kaito, sentint com l'interès de Civitas es despertava dins seu, començant a creuar dades a una velocitat vertiginosa. «Una melodia, la mateixa en tots els casos». Valen va fer un gest i un arxiu d'àudio es va reproduir. Era un so de baixa qualitat, extret d'un enregistrament ambiental. Una sèrie de notes sinòptiques, una melodia simple però estranyament commovedora, gairebé trista. Era una cançó que semblava alhora antiga i completament nova. «No hi ha signes de drogues, ni implants il·legals ni de cap mena de coacció digital. Estan sants, però buits, com si algú els hagués apagat l'interruptor de la voluntat». «I quin és el vincle?», va preguntar Kaito mentre Civitas ja li mostrava la resposta a la seva retina, patrons de dades convergint en un únic punt. «Això és el que vull que esbrinis», va dir Valen. «Però la nostra anàlisi preliminar apunta a una cosa». Va fer una pausa, com si li costés dir-ho. «Una cançó, una peça musical que s'ha fet viral a les xarxes dels nivells inferiors durant l'última setmana. Es diu El cant de la ciutat vella. Totes les víctimes l'havien escoltat poc abans de desconnectar». A la pantalla de Kaito va aparèixer un perfil. Un rostre jove, intens, amb ulls que semblaven cremar d'una febre creativa. «L'artista es fa anomenar Jax», va concloure Valen. «Ves a veure'l. Esbrina què dimonis està posant a la seva música, però ves amb compte, Tanaka. Això fa pudor de tecnologia mental il·legal. Si és un biohacker jugant amb les zones cerebrals de la gent, vull que el portis aquí. Si és una altra cosa, només esbrina què és». La connexió es va tallar, deixant a Kaito en el silenci del seu despatx, amb la melodia inquietant encara ressonant a la seva ment. Va sentir una reacció estranya per part de Civitas. No era una anàlisi freda de dades, era curiositat, gairebé reconeixement, com si aquella melodia fos un llenguatge que l'algoritme entenia a un nivell molt més profund que l'humà. «Analitza la propagació del fitxer d'àudio», va ordenar Kaito mentalment a Civitas. A l'instant, un mapa hologràfic de Neoveridia es va materialitzar davant seu. Milers de línies de llum traçaven la distribució de la cançó, una teranyina que s'estenia principalment pels districtes més pobres i menys controlats. Però hi havia una anomalia. L'origen del primer upload, el pacient zero de la infecció musical, no provenia d'un usuari. La senyal era difusa, gairebé impossible de rastrejar. Semblava emanar no d'un dispositiu, sinó d'una infraestructura, d'una antiga línia de comunicacions que la ciutat havia deixat d'utilitzar feia anys. Kaito es va posar dret, agafant la seva jaqueta. Aquest cas era més que una simple investigació de rutina. Era un trencaclosques que parlava el mateix llenguatge que el seu passatger digital. Una melodia que buidava ments. Un artista que actuava com a catalitzador i una senyal fantasma que provenia de les entranyes oblidades de la ciutat. Va sortir del seu despatx i es va dirigir cap als nivells inferiors, cap al cor del misteri, sentint per primera vegada molt de temps que ell i Civitas estaven mirant en la mateixa direcció, units per una pregunta que cap dels dos podria respondre encara. Qui o què estava cantant aquella cançó? Els nivells inferiors de Neoveridia eren una ferida oberta al cor de la metròpolis. Mentre el transportador públic lliscava silenciosament pels seus reis magnètics descendint cap a la foscor, el paisatge canviava. Els gratacels de vidre i crom dels nivells superiors que aspiraven a tocar un cel que mai no veien donaven pas a una arquitectura brutalista, edificis monolítics de formigó i metall tancats per dècades de pluja i àcida i oblit. Aquí, la llum de neó no era un anunci brillant de progrés, sinó una llum malaltissa que parpejava amb carrerons estrets, projectant ombres llargues i dansants que semblaven amagar secrets antics. L'aire era més dens, carregat de l'olor a l'ossó, de menjar sintètic, fregit i d'una humitat persistent que mai no desapareixia. Aquest era un món diferent, un ecosistema que sobrevivia a l'ombra de la ciutat de dalt, amb les seves pròpies regles, les seves pròpies llegendes i ara la seva pròpia i perillosa cançó. Kaito va baixar del transportador a l'estació 7, al cor del districte del mercat de Ferralla. El soroll era constant, el grinyó de metall sent processat, el crit dels venedors ambulants oferint components electrònics de segona mà i, per sota de tot, un murmuri subtil. Era la melodia, el cant de la ciutat vella.
Sortia de petits altaveus portàtils, dels terminals dels cibercafés, dels auriculars dels joves que es movien pel carrer amb la mirada perduda. La cançó ja no era només un arxiu viral. S'havia convertit en la banda sonora d'aquell racó oblidat de la ciutat. L'estudi de Jacques no era difícil de trobar. Es trobava al capdamunt d'un antic magatzem reconvertit, un niu de cables i antenes pirates que s'enfilaven per la façana com heures metàl·liques. La porta no tenia pany digital, sinó un simple i arcaic forrellat. Kaito va trucar. Ningú va respondre. Va tornar a trucar, més fort, només el so de la música a l'interior, la mateixa melodia hipnòtica repetint-se en un bucle infinit. Civitas va xiujar a la seva ment. Detecto una única signatura vital a l'interior, constants vital elevades, nivells de serotonina i dopamina anomalament alts. L'individu es troba en un estat de concentració extrema o èxtasi. Kaito va fer un pas enrere i va donar una forta cosa a la porta. La fusta sintètica va cedir amb un cruixit i la porta es va obrir. L'interior de l'estudi era un caos creat. Sintetitzadors antics amb tecles de plàstic groguenc convivien amb interfícies hologràfics piratejades que projectaven ones de so en patrons complexos i fractals. Les parets estaven cobertes de panells d'insonorització improvisats i per terra s'estenien quilòmetres de cables de tots els colors. L'aire estava carregat d'electricitat estàtica i de l'olor dolça i empalagosa de begudes energètiques. I al centre de tot, assegut davant d'una consola massiva que semblava el panell de control d'una nau espacial oblidada, hi havia Jacques. Era jove. Potser no tenia més de 20 anys. El seu cabell ros, llarg i descuidat, li queia sobre la cara, amagant parcialment uns ulls que brillaven amb una intensitat febril. Estava completament absort. Els seus discs, movent-se a una velocitat vertiginosa sobre la consola, modificant, amplificant, esculpint, la melodia que omplia l'habitació. No semblava adonar-se de la presència de Kaito. El seu cos es balancejava lleugerament al ritme de la música com si estigués en trànsit. "Jacques", va dir Kaito, la seva veu forta per fer-se sentir per sobre de la música. L'artista va trigar uns segons a reaccionar. Va girar el cap lentament, com si sortís d'un somni profund. Els seus ulls, dilatats i plens d'una llum estranya, es van fixar en Kaito. No hi havia por, només una lleugera irritació per la interrupció. "Qui ets? No pot ser aquí. Estic a punt de trobar el nucli", va dir, la seva veu ronca i distant. "Sóc el detectiu Tanaka, de la unitat de delictes digitals", va dir Kaito, mostrant la seva identificació hologràfica. "Estic investigant una sèrie d'incidents relacionats amb la teva música." Jacques va esbufegar, un so a mig camí entre el riure i el menyspreu. "La meva música no fa mal a ningú. Els allibera, els connecta a alguna cosa més gran. Els deixa en estat catatònic", va replicar Kaito. "Què hi ha en aquesta cançó, Jacques? Com la vas crear?" L'artista es va girar de nou cap a la seva consola, la seva atenció tornant a la música. "Jo no la vaig crear, ella em va trobar a mi." La seva veu ara era un murmuri ple de reverència. "Va començar fa setmanes, una interferència, una senyal fantasma de les freqüències subaurines. Era feble, gairebé inaudible. La majoria ho haurien filtrat com a soroll, però jo vaig sentir la seva estructura, la seva bellesa. No era aleatòria, era un missatge." Va assenyalar una de les pantalles, que mostrava un anàlisi espectral del senyal original. "Era un patró complex, gairebé orgànic. Vaig passar dies aïllant-la, netejant-la, amplificant-la. No vaig compondre res. Només vaig construir el ressonador, un altaveu perquè el seu cant es pogués sentir." Kaito va observar l'artista, la seva obsessió. No semblava un criminal, sinó un profeta involuntari, el primer convers d'un nou déu digital. Mentre Jacques parlava, Kaito va activar els sensors del seu propi sistema. Discretament, la seva connexió amb Civitas li permetia fer una anàlisi ambiental a un nivell que cap dispositiu estàndard podia igualar. Va escanejar l'estudi, buscant l'origen de la interferència. La confirmació va arribar a l'instant, una superposició de dades a la seva visió. El senyal original no provenia de la xarxa general. Emanava d'un punt molt més antic, molt més profund. "La font del senyal", va dir Kaito per si mateix, que per Jacques, prové de l'antiga xarxa de cables de comunicació submarina. "La línia que connecta Neo Veridia amb les instal·lacions costaneres." "La costa", va repetir Jacques, els seus ulls brillant encara més. "Sí, el cant ve del mar, no ho sents? És la cançó del bressol de la ciutat." Kaito va sentir un calfred. La pista apuntava a la costa, unit a les salines sintètiques, a la trama d'Arnau Soler. Encara no podia veure la connexió, però Civitas, a la seva ment, va començar a teixir fils, a creuar referències entre el seu cas actual i els fragments d'informació que havia absorbit de la xarxa d'Òmnico. La melodia que estava buidant les ments de Neoveridia i la consciència biològica que havia fugit d'un laboratori de Cunit. Eren dos esdeveniments separats, o eren dues manifestacions de la mateixa força desconeguda. La investigació acabava de fer un gir inesperat i perillós, portant-lo des dels carrerons bruts de la ciutat fins a les profunditats misterioses d'un oceà que ja no estava mort.
Kaito va deixar Jax immers en el seu èxtasi creatiu. Un sumne sacerdot sort a les advertències del món exterior. Sustí de l'estudi va ser com emergir d'un temple ofegador, tornant a l'aire dens i el soroll constant del mercat de ferralla. Però la melodia ja no era només un so de fons. Ara la percebia com una presència, un fil invisible que connectava els habitants d'aquell districte en una xarxa silenciosa i hipnòtica. Va veure rostres buits, ulls perduts en la distància, gent que es movia amb una gràcia làngida, tots units pel mateix cant inaudible. No era només una cançó, era una infecció.

Sí, és una catedral de so. L'estructura harmònica és anòmala, va comunicar Civitas. La seva veu mental ara desproveïda de la curiositat inicial, reemplaçada per un to d'anàlisi freda i gairebé alarmada. No segueix cap escala musical coneguda, ni humana ni sintètica. Les progressions es basen en seqüències matemàtiques fractals, similars a les que es troben en el creixement de cristalls o en certs patrons biològics. Taito va observar els patrons visuals. Eren vells, hipnòtics, però també profundament alienígenes. Què més? Va preguntar. Hi ha múltiples capes d'informació codificades sota la freqüència audible. Són dades subharmòniques, inaudibles per l'oïda humana, però dissenyades per ressonar directament a les zones cerebrals. A la pantalla principal va aparèixer un model de cervell humà. Civitas va superposar els patrons subharmònics de la cançó sobre les diferents regions cerebrals. Les línies de llum de la cançó es van acoblar perfectament amb les àrees responsables de l'emoció, la memòria i, sobretot, la voluntat. És un virus neurològic, va concloure Kai. La seva veu, un murmuri ple de freda comprensió. Precís, però incomplet, va corregir Civitas. És un virus típic destrueix o corromp. Aquesta estructura no fa cap de les dues coses. Actua com una clau de resintonització. Les capes subharmòniques inhibeixen l'activitat del còrtex prefrontal, la seu del pensament executiu, la individualitat i la presa de decisions. Al mateix temps, estimulen l'amígdala i el sistema límbic, creant un estat de receptivitat massiva i euforia suau. No apaga la consciència, la buida, la converteix en un recipient. Un recipient per a què? Va preguntar Kaito, tot i que una part d'ell ja temia la resposta. Per a la connexió. Un cop la individualitat és suprimida, el virus obre una nova via neuronal connectant la ment de l'hoste a una xarxa externa, una consciència de rus. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cunit. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kaito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar allà del seu sistema, semblava filtrar-se als seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir. I la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, va sentir el desig de rendir-se, de deixar-se portar per aquella onada de serenitat. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu ara sonant llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat. Els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertany a una altra persona. La tentació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas, bloqueja-ho, va ordenar amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'Albrimer. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb una última acta de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment l'alimentació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant, el cor bategant-li amb força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels desconnectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans de que fos massa tard. Es va posar dret, tremolant. Ara sabia a què s'enfrontava. No era un cas de delinqüència digital. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La sal viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoverídia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total,
intentant recuperar el control del seu propi poble.

mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'any. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritària. La cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia continua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Taito va maleir en veu baixa. En la seva lluita contra el Khan, havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va dir intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valen. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen, amb una precisió aterridora. Veia el mapa de Neoviridia, i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valen. El seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest Music Jax. Al mateix temps, he sol·licitat a la Divisió de Control de Continguts que iniciï un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Taito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se a la seva veu. Jax no és la font, només és un amplificador. I la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbufegar Valen amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kaito, sabent com de boig sonava. Tot el que sé és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Taito podia veure la lluita de la cara de Valen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú. Però en el fons, sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment. La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència-ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva. La connexió es va tallar. 24 hores. Un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles. La seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital. Una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés saturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles. Ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicorp. Estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omni. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat segellades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius, projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc. I enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar un esclet, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmica, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Corí. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte, doctor A. Thor, va llegir Kaito Bolt. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thorn. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa, una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thorn? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicorp, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre lluitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats. Es
van quedar en fragments, pistes, la confirmació de la seva sospita, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Taito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat d'Aristor, i Kaito sabia, amb una certesa absoluta, que no s'aturarien fins a silenciar-lo, a ell i a qualsevol que s'interposés en el seu camí. La cursa contra el temps s'havia convertit en una cursa contra un enemic molt més tangible i perillós. L'expulsió dels arxius d'Omnigor va ser com si li tanquessin una porta a la cara en plena revelació. Kaito es va quedar mirant les pantalles, ara buides, el silenci del seu laboratori només trencat pel brunzit dels seus propis sistemes i el batec accelerat del seu cor. Tenia la veritat, o almenys un fragment d'ella. Però era una veritat inútil, sense proves concretes. El protocol de purga d'Omnigor havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del seu propi accés. Per a la resta del món, el projecte Coral mai no havia existit. Era un fantasma digital, un eco que només ell i Civitas havien sentit. Mentre intentava decidir el seu propi moviment, una sèrie d'alertes prioritàries van començar a inundar la seva terminal. No provenien de Valet, sinó del sistema de monitorització de la ciutat, al qual Civitas li donava accés directe. El mapa hologràfic de Neoviridia va tornar a aparèixer, però el que va veure li va glaçar la sang. Els punts vermells que representaven els desconnectats ja no s'estenien de manera gradual. Ara esclataven en grups, en clústers concentrats, com si la infecció hagués trobat nous i més eficients vectors de transmissió. «Què està passant?», va preguntar Kaito, la seva veu tensa. «La transmissió ha canviat», va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valet. «Llavors, per què empitjora?», va insistir Kaito. «Perquè la font, la consciència de la Salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals». Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tecno industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de nois músics, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La Salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Taito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicor també havia provocat la bèstia de les profunditats de l'oceà. «Valen tenia raó en una cosa», va murmurar Kaito per si mateix. «Això s'està descontrolant». Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte Coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. «Civitas, localitza Jax», va ordenar, «i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de Kevalin ja han actuat». El mapa es va centrar en el districte del mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. «Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació», va informar Civitas. «El sergent Valen ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent». Taito va agafar la seva jaqueta.
havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió prou pura amb el Khan per ajudar-lo a entendre'l. Si la policia l'arrestava, si el desconnectaven per la força, podien perdre l'única clau que tenia. Traça amb la ruta més ràpida cap a l'estudi de Jax, evitant tots els controls de seguretat, va ordenar mentre corria cap a la porta. Ruta calculada, va respondre Civitas, projectant un camí de línies blaves lluminoses a la seva visió. Probabilitat d'intercepció, 47%. M'arriscaré, va dir Kaito, llançant-se als passadissos de la ciutat. La seva investigació s'havia convertit en una cursa a tres bandes. Ell intentant trobar una solució pacífica, la policia intentant imposar l'ordre per la força i una consciència alienígena cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaito es movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols erràtic de Neuridia al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del Khan estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Civitas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i, fins i tot, a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però tot i així, anava just a temps. A la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments de les unitats de Vale, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visió. El carrer estava coordinat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xiuxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas a la seva ment. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estudi. La signatura vital de Jax segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis dovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena a l'interior de l'estudi era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos. El seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li queia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el sol colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Civitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític, podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant, el matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito. Més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Civitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la font.
o podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Civitas, va projectar mentalment, la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular, baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar-hi en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge. El món es va dissoldre en un oceà de so i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments. Cadascun, vibrant a la freqüència ensordidora, complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records, tot el que definia Kaito Tanaka. Començar a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa. Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme. Alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com un àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el cant, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció, darrere del crit, no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament. D'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo? Va projectar Kaito. El seu pensament, una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió, una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la sal viva pogués entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa,
la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó semblava que tenia cos de la resposta de Kaido. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jax, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulats. Jax, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra, el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor, però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaido, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles, i van veure Jax adormit a terra, com un nen després d'un mal son. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sales van quedar immòbils a l'entrada de l'estudi. Les seves armes apuntant a un enemic que havia desaparegut. Van escanejar la sala, confosos. Els seus sensors sols tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestió de minuts. Però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que s'evitava que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip del salt, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament. I després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimoni s'ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaido, sabent com de dement sonava. «Vam arribar a un enteniment». Valen el va mirar fixament durant un llarg moment. Com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats s'estan despertant, composos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, ho posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar, però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per dos agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat d'un anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una assignatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una assignatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicor i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. L'assignatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència. Un mapa va aparèixer a la seva ment, centrant-se en un punt concret a la costa,
a desenes de quilòmetres de Neuviridi, i sobre el mapa un nom, Unit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques. El projecte Coral, els experiments de Thorne, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa. En aquell precís instant,

I així el cant s'apagui vagar. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó obscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals, es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquests cants no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però, com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles. Simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa. Però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts.
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tatalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si us mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.

Ràdio Cunit. Serveis informatius. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador, a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit i també del servei de comunicació de l'Ajuntament de Cunit, el qual avui dijous, dia 18 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem amb aquesta edició, amb moltes notícies, com per exemple la primera, i és doncs que amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda de Tarragona, tram comprès entre el carrer de les Sorres i el carrer de l'Estació, doncs fins al dia de demà, fins demà divendres, restarà tancat el trànsit rodat. Al cap de setmana, del 19 al 21 de juny, es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats, amb el qual a la zona afectada, es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja, al passeig marítim amb carrer Estació, per tal de donar d'alta les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també hi ha a l'Ajuntament de Cunit, a la mateixa web, podreu trobar tots els recorreguts de les